0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.
2: Abro una puerta negra.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que des de fa més de 4.000 anys la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
2: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celeste en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahir van fer 12 divisions i d'ahir van fer, sense que les estrelles representessin un cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar. I avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celeste en aquest zodíac per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus. les constel·lacions, signes zodiacals... Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal, com estàs? Què et trobem fent?
3: Segon, que no s'acaba d'alinear això.
1: Què fas?
3: No, que saps... Ara. Ara. Perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc Venus a la meva casa i estava...
1: Ja t'hi cap, a casa?
3: No. És que no... És clar. Això estic parlant d'altres coses, jo.
1: Estava
3: mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
1: Llavors sí que mal assumpto, eh?
3: Sí.
1: A veure com ens ho soluciones, això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines mira, conseqüències tindrà.
3: M'ha agradat molt, l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
1: Home, molt
3: cert, he de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida. Uh-huh. Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
1: Doncs prenem nota,
3: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosqueja una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixin que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
1: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
3: Exacte.
1: Sense previ avís de cap tipus, oi?
3: Imagina't quin esglai.
1: Terrorífic.
3: El que hauríem de per això ara diferenciaré la que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra,
1: sí, home,
3: estructures antiquíssimes, tenen un sentit astronòmic, de calendari. Uh-huh. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
1: De fet, ara que ho dius, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
3: Exacte, s'ha de diferenciar, perquè és molt diferent. Fixa't que abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, Això també estan totes orientades.
1: Segurament és de moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades.
3: Sí,
1: cosa
3: sí.
1: Que també dona per investigar, tot plegat.
3: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
1: I tant, sí.
3: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
1: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
3: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
1: I dius, tant. Ostres, qui veu una ossa a l'ossa, no?
3: Mare de Déu. Exacte.
1: Sí.
3: A la ossa, que després és el carro, se li diu el carro perquè en
1: el cullerot, fins i tot.
3: El Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. Uh-huh. No deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que era com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, la carta natal.
1: Interessant, això, eh? Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
3: Exacte. Tu, per exemple, quin signe ets?
1: Doncs jo sóc Bessons. Sóc
3: mira,
1: tot juny. Veus? Fixa't.
3: Sí. Doncs tenim tu i jo tenim un caràcter molt, molt similar, no?
1: No? O no, no ho sé, no et sabria
3: no,
1: dir.
3: No ho sé.
1: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
3: No, no, però és molt, molt fàcil això. Ja potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
1: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
3: Sí.
1: És això?
3: Correcte, correcte. I no només és això, sinó és que també et depèn, o sigui, la posició del sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la lluna en aquell moment. També et dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
1: Els astres,
3: sí,
1: en general, no?
3: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi i després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors no.
1: Clar, això és
3: que
1: curiós.
3: Que també poden
1: perquè...
3: dir, oh, esclar, és que no el vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
1: No, bueno, no sabies que existien, clar.
3: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
1: Clar, veies coses rares... Que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això.
3: Exacte, exacte, exacte.
1: Ah, ja.
3: Sí, sí. Però després, cap al Renaixement, ha dit que Kepler va ser un... feia cartes astrals a encàrrec, eh?
1: Sí, sí.
3: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
1: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
3: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
1: Molt quantes important diferenciar tu, això.
3: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia,
1: sí,
3: com a tu.
1: Sí.
3: Quantes vegades
1: sí,
3: ens ho han dit?
1: Sí, moltes vegades, innombrables
3: moltes
1: vegades.
3: Sí, sí. Moltes vegades.
1: Sí, sí. Sí, sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, sí, és veritat.
3: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs, la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
1: Fixa't, veus.
3: I un magnífic científic de l'època.
1: Perquè es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps.
1: Ah, ep.
3: I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir la no sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
1: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica
3: sí,
1: això.
3: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
1: Ah.
3: Acte seguit ho vam deixar. Bé,
1: això...
3: seguim.
1: Sí. Qui sap si justament per la previsió va passar?
3: Sí, sí, sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
1: Avançarem una mica, si et sembla.
3: Sí.
1: I, bueno, és això, i ja que hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
4: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
1: La cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
4: En cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50, per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin, espero haver-ho pronunciat bé, ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
1: No t'entenen, efectivament.
4: I que bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
1: Ah, això als anys 50, eh?
4: Sí.
1: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX,
4: sí.
1: Ja, vaja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
4: No.
1: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
4: El senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que havia demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
1: Ah, carai.
4: I ho afirmava...
3: Això de la casa a Mart, què vol dir?
4: Havien nascut amb la casa a Mart i que l'efecte que teníem...
3: Però qui té casa a Mart?
1: Que tenien una finca allà, o com va?
4: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
1: Això va ser la seva conclusió, eh?
4: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
1: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir,
4: sí.
1: Ja, anem-ho... I com va anar? Explica.
4: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu, després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant. És Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
1: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor, el Gauquelin, arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
1: Ah, clar.
4: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que... Llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
1: S'inventava coses, vols dir?
4: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
1: Ah, fixa't.
4: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
1: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
4: Sí.
1: Sembla ser, pel que expliques.
4: Sí.
1: No voler, jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar...
3: La perversió dels estadistes, eh?
4: A veure, a partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si heu vist, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
1: Sí, home, i tant.
4: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
1: Clar.
4: Al mateix nivell que, no sé,
1: Usain
4: Bolt. Sí.
1: Clar.
4: Amb la qual cosa, bé, això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
1: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
4: Sí. I entre una cosa i l'altra, la cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
1: Oh, això és important, eh?
4: Sí.
1: Això és important. O sigui, és important la manera en què ells, aquests sectors, intenten refutar els que els refuten amb ells, no?
4: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional, que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
1: Ah, ostres, vale.
3: Compte.
1: Mira, veus, això
3: compte.
1: És... Això...
3: A França les coses van diferents.
4: Sí.
1: I té nacionalitat, eh?
4: Sí.
1: Identitària, més. fixa't. Has de tenir un passaport.
4: Has de ser francès. I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia, en els criteris de selecció, també,
1: bueno, si és francès,
4: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
1: Clar, fixa't.
4: Doncs...
1: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, pel Zodíac, no?
4: Sí.
1: Pels astres.
4: Sí, sí, sí. I aquí és la trista història de l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
1: Tornem a Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat. Què és el que no et quadra tu de l'horòscop, que ens estaves dient abans?
3: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
1: Sí, clar, sí.
3: Un
1: per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
3: Que me'n recordo el pati quan saltaven a cor de Leo, Piscis, no sé què, que...
1: Sí,
3: bueno,
1: sí, i tant.
3: I es deien tota la... Tota
1: jo
3: la
1: tinc un trauma, aquesta cançó d'aquelles que aquelles, no pots dormir, eh?
3: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el Sol passa, perquè el Sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Mm-hmm. Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12... En el Sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes. Vale. Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, molt bé, anem a veure.
1: Sí. Tindria cert sentit, no?
3: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
1: A veure.
3: Resulta que el Sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
1: Ah.
3: Aquesta no hi és. No l'han posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
1: Tenim. Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
3: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
1: No quedava bé.
3: A més, el número 13 és un número que no agrada, precisament en aquest ambient.
1: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs,
3: no sé si
1: molt estrany. Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
3: Sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement, que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
1: Ofiuc.
3: Ofiuc és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el sol a davant, evidentment.
1: Sí, esclar. Aleshores, no veus cap dia estona. No es veu cap constel·lació.
3: No. Quan el sol està a la casa d'Ofiuc, aleshores ja no es veu Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, ens quedem amb això.
1: Acceptem.
3: Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el Sol? Doncs no, tampoc és cert.
1: Tampoc.
3: El Sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'està uns 44 dies, que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
1: Clar, són...
3: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí hi ha estat pocs dies al sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, perquè astronòmicament no toca.
1: És molt curt, diguem, el tema.
3: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps hi està al sol, Ofiuc?
1: A veure.
3: 18 dies.
1: Ah, 18 més, eh?
3: 18 dies.
1: Carai.
3: Sí, senyor.
1: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
3: No me viene.
1: Carai, això...
3: Doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
1: Sí.
3: I subjectivitat, vull dir que no...
1: De fet, el doctor Trigo ho deia, no?
3: Sí. És això. El doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també. Els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs, bàsicament, els que hi van anar allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
1: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
3: Sí, senyor.
1: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
3: La X no? De Twitter, sí. Clar, no sé clar, si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
1: no, ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
3: sí, sí, sí, sí. La constel·lació de l'Apple.
1: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. Seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
1: Totalment.
3: Però aquesta línia de les constel·lacions, és de les constel·lacions del zodíac, uh-huh, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica, sí, és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem-ho així, d'un disc, no?
1: Sí.
3: No giren en totes direccions com un àtom, com us podíem imaginar un àtom, sinó que giren en un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta.
1: Uh-huh.
3: Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
1: A veure?
3: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis.
1: Uh-huh.
3: T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
1: Bueno, però es mou, diguem, que... es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment...
3: L'eix de la Terra,
1: sí,
3: tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
1: Sí, clar.
3: No?
1: Sí, sí.
3: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes.
1: Ahà, d'acord. Com una baldufa,
3: ara,
1: no?
3: Sí, exacte. Com sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
1: Sí, en teoria, al nord, sí, sí. És com exactament, si l'anés a foradar cap allà, sí.
3: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament
1: sí,
3: no es mou.
1: Sí, sí.
3: Està
1: sí,
3: just
1: sí,
3: només a un grau del nord real d'aquest eix. Mm. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estat sempre igual, sinó que ha anat canviant, ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac, Alfa Draconis.
1: Clar.
3: Estava a propet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella.
1: Ahà.
3: No amb la polar actual.
1: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
3: Sí, perquè l'eix va canviant.
1: Però en canvi, els signes zodiacals no.
3: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
1: Sí, sí.
3: Curiós, a més, això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
1: Bueno, és important perquè...
3: Que els tenim sumats, sí.
1: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
3: Ah, exacte. I la base
1: no s'ha adaptat, no?
3: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys.
1: Ah.
3: I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement, astronòmicament, el Sol no està balança,
1: sinó que està en una altra constel·lació. Clar.
3: Això... És molt possible, perquè s'ha mogut.
1: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això, n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
4: Sí, hi ha gent que ha fet... observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament el mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
1: En teoria, al mateix lloc,
3: sí, no, hauria de ser així.
1: T'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
4: Sí, sí, sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'han vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
1: Ho preguntes?
4: Sí, no sé, clar, no, ara dibuixa un ofiuc.
3: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
4: Val.
3: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
4: Ah, val.
3: D'acord, vindria, si és mitologia, tot
4: sí,
3: és
4: sí.
3: Mitologia.
4: Bueno, no, doncs no. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
1: Això també és veritat.
4: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica de spoiler del capítol de la Terra plana, que encara no hem fet. I...
1: Ah, Ja, bueno.
3: Sí, perquè la, això hi ha molt de dia, la Terra plana.
1: Sí, però, però avui toca el tema, els horòscops, nois. No ens desviem, que de seguida sempre marxeu. Marxeu i el temps és limitat, companys.
3: D'acord.
1: Centrem-nos, que ens interessa el zodíac.
4: A veure, Jeffrey Dean, australià.
1: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
4: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
1: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones, tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
4: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
3: M'hi sumo.
4: Sí.
1: Sens dubte. Digues, endavant, què deia en James?
4: Bueno, aquest químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg, ell creia en el tema. Ell s'hi va dedicar. Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Llavors va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia, que bé, com a dedicació de...
1: Bueno,
4: està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
1: Home, tot fa pensar que sí, no?
4: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
1: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
4: Sí. 2.000 parelles
1: poca
4: de bessons.
1: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
4: Altres vegades ho he trobat. Aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
1: Clar, aquí està el tema, eh? Però, d'acord.
3: No eren alemanys.
4: No eren alemanys.
1: També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap.
4: Sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum, i ho respectem també profundament. Doncs ell va agafar... Abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean, perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet. Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquesta, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
3: No, està bé, és un entorn controlat.
4: Sí.
1: Està ben pensat.
3: Sí.
4: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
1: Ah, directament, eh? Res.
4: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
1: Carai. 2.000, eh?
4: Sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers, i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
3: Tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
1: No crec.
4: Clar, doncs li van dir, és que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir, va fer una submostra.
1: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no.
4: Va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
1: Ja anar a apurar ja al màxim, de dir, veure.
4: I tampoc sortia res.
1: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals, eh?
4: Després això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
1: A veure...
4: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han creat són diferents. Això li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia que serveix?
1: Clar, exacte.
3: Sí, clar, no em repliquis això, perquè, clar, m'estàs dient la raó, m'estàs de la raó.
1: Sí, sí, efectivament. Sí. Perquè si es basa en els astres, en la posició dels astres, quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
4: Sí, aquí doncs, hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia, en realitat, es fixa en dimensions més profundes, que no són mesurables, com ara el karma.
1: Aquí entra un tema, Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
4: Sí, és que diu, no, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interessos, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
1: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
4: Sí, si vols un altre dia t'explico...
1: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, que no sé ben bé.
4: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
1: Interessant.
3: Vaja.
1: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial
4: evidentment
1: al respecte.
4: No. Ja. Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no és francès, que ja m'ha explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
1: Això serveix una mica per tot, potser, també.
4: Sí, Sir Geoffrey Dean venia allà, muntava els experiments i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
1: Tu no hi entens res.
4: Ah, exacte.
1: Ah, però això serveix per tot i per qualsevol cas, Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
4: Sí.
1: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho,
4: Sí, sí, i això és només els bessons, Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
1: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat... Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
3: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
1: I la llum, no?
3: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres. Uh-huh. Que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
1: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
3: Exacte. Uh-huh. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya en bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
1: Ni que sigui tot el cop que està, diguem.
3: Sí, sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra... i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter, per exemple, amb una... Jo he triat una pilota medicinal. Ho sento. Ho sento molt. Sento. Jo he triat... Ja ho sé que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
4: I és com un Plimpton.
1: Sí,
3: un potro. Mm. També.
4: Les raspalleres.
3: Tinc un petit...
1: Sí.
3: També. Tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat... que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
1: Clar, perquè la tens molt a prop.
3: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
1: Clar.
3: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
1: Ah, home, i tant.
3: Sí.
1: Benvinguda sigui. Ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
3: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena. Evidentment ha de ser plena d'aigua.
1: Sí, home, sí.
3: A quina distància ha d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
1: A veure.
3: Doncs a uns 23 metres.
1: O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa... influència que Júpiter.
3: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
1: Probablement la llevadora que assisteix al part també.
3: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques, hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
1: També tens raó.
3: Perquè hi hauria un problema.
1: Clar,
3: doncs cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, no hi ha cap problema.
1: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, realment. Déu-n'hi-do el que hem avançat, en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten, bueno, jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
5: Molt bones, què tal? Com anem?
1: Què tal?
5: Molt bé.
1: Com vas?
5: Bé.
1: Com ho portes, això?
5: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
1: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
5: Bueno, no, perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res perquè sempre deia el mateix. I...
1: Per fer un riures, no?
5: Sí, perquè sí. El que et deia tu, deia el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe, o sigui...
1: Clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres.
5: Però si sabies que això era mentida. Penses...
1: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
5: Això sí.
1: Bueno, què ens portes avui, va?
5: Avui la meva missió és, durant els, jo sé, 5-10 minuts que estaré parlant, és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
1: Home, és molt important,
5: ja,
1: eh?
5: Ja, gent a perseguir-me així amb torxes.
1: Que aquí tenim en Jordi i Servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. En la majoria dels casos, hi ha gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o algun nou descobriment, etc, que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, eh? Però, esclar, això ha canviat molt, eh?
5: Sí.
1: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres partint de les matemàtiques, de la física, etc, eh?
5: Entès.
1: O sigui que, ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
5: Entès, intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Alberia ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, eh? Perquè durant...
1: Tots van a parar allà mateix.
5: Sí, tot ven a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. Ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, i diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, uh-huh. És com haurien de ser les coses, eh? Però a vegades no són així. Però com us deia, bueno, això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vist des del punt de vista molt esotèric i molt simplista, en canvi l'astronomia, com deies, es mesura, es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir, doncs, dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat el del senyor francès Michel Gauquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. O sigui, no, tampoc. Sí, sí.
1: Sí, però no va acabar demostrant res.
5: No, per això, bueno, sí, que si agafen el que tu vols, doncs clar que tens raó.
1: No, bueno, sí, però, clar, evidentment.
5: Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels
1: astròlegs...
5: Sí, l'èlit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
4: Vaja.
5: No van encertar...
1: Fracàs, estrepitós.
5: Sí, no diré ni una, però no van encertar gaires.
1: Punyeta.
4: Però ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
5: Exacte, ni a posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
1: Vale. Sí.
5: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
1: seria... 75, eh?
5: Sí, 75%.
1: Ells mateixos s'autoimposaven un percentatge d'encerts.
5: Ah, exacte. Diem, bueno, ens equivocarem una mica, perquè no tot és exacte.
1: Ah, que no sigui dit.
5: Exacte, però menys del 75% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar. O sigui, van encertar.
1: O sigui, ostres.
5: O sigui, els dic, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo...
1: Sí.
5: Ells van encertar una miqueta més. Però... tot i això pot semblar un mini èxit, no, perquè...
1: Però molt per sota del 75.
5: No, no, clar, no, no, molt per sota dels 75. Molt per sota dels 75. Però dius això, bueno, però com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests sis astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... el que deia un no coincidia, de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els nans eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
1: clar. Res. Bueno, però això llavors així tot s'aguanta, diguem.
5: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de cinc astròlegs que van analitzar cinc cartes astrals de cinc persones diferents per a veure si coincidia amb el percís psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar dos. O sigui, tots, o sigui, aquests cinc que havien analitzat cinc més, van encertar a dos. I si ho fas a l'atzar, tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
1: Sí, clar, certament.
5: Un altre fallo.
1: Justet, eh?
5: Sí,
1: justet.
5: Sí. Però, bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gairebé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar. Vale? I aquest...
1: 178.
5: 178. Sí? Uh-huh. Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. Sí, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos feia fent, perquè cadascú interpretava les coses a la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Nanninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personeta, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet d'astròlegs que passen per als sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també sé que us agrada molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut, eh?
1: Veus?
5: André Barbaut, el tio...
4: Home, aquest devia guanyar bé la vida, eh?
5: Home, segur, perquè timava molta gent.
1: No, segur.
5: Doncs aquest senyor, ell es definia com a especialista en astrologia política. I s'ha dedicat a fer...
1: Hi ha una categoria, eh?
5: Okay. Sí. Ell
3: mira, hi ha vessants, sí, hi ha especialitzacions.
1: Prenc nota, eh?
5: Home, i així que es dedica, hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, sí, doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
1: Sí, pobric.
5: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, eh? Clar.
1: Agosarat ho era, no? Era sí. De dir, escolta, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar això, és aposta segura, no?
5: Clar, era lo fàcil. Perquè, o sigui, per dir que Kennedy, que en el pic de la seva popularitat es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà. Però, un any després tornaria a estar allà, però no.
1: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid. Vull dir, tampoc sí, exacte, és gaire agosarat, no? Diguem, ara mateix. Clar.
5: Sí. Clar, també hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que dius,
1: un 10%.
5: Un 11%, 10-11%, sí. Que dius, bueno, encara no. Bueno, mira.
1: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
5: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 368 prediccions, la majoria eren vagues, perquè una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític. Clar, Bueno, això també t'ho puc dir jo.
1: Clar, s'entén que... S'entén
3: si no és un, és l'altre.
1: Exacte. Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no? Ah, dir, vale, si ho ha encertat, eh? Perquè això, tot plegat...
5: Però això són com,
1: com les quartetes de Nostradamus.
5: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és l'any més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn del que interpretis. O sigui, tot és interpretable i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
1: Està clar. Sí, bueno, sí, clar. Les quartetes que, a més, sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus, també. Per cert, records als companys de La nit més fosca des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de La Terra més plana. I res, escolteu-lo a les plataformes corresponents, perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona i que funciona molt bé. Doncs, escolteu, jo crec que, déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, eh? Crec que ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi... Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: I quan s'acosta la Fira de la Puríssima vol dir que estem ben a prop del Nadal i això és sinònim d'una època en la que mengem molt, però també molt bé.
1: Una època que comença ja, eh? Vull dir, ja, jo m'estic posant les botes, Laura, en aquesta Fira de la Puríssima, t'has de ser sincer.
0: Home, i tant. A més, amb la carpa que tenim aquí al costat, on hi ha tot el bon tiberi, déu-n'hi-do.
1: I després també hi anirem, per sopar. Sí, sí, tant. Doncs és molt important, quan mengem molt i quan mengem bé, que ho fem amb productes de proximitat. I per sort, aquí a Sant Boi en tenim molts. Els descobrim a continuació.
2: Sant Boi té una de les zones de cultiu més productives del país. El 40% del nostre municipi és territori agrari. Un tresor que cal preservar com a font de salut, biodiversitat i sostenibilitat, crucial per garantir l'abast d'aliments frescos i locals per a la nostra ciutat. Amb aquest objectiu, neix Sant Boi Alimenta la Salut. Una campanya per donar suport a la pagesia local, fer arribar aliments de qualitat i proximitat a la ciutadania i fomentar una alimentació sana i saludable per a les persones i el medi. Accions com la creació del catàleg de pagesia local, la posada en marxa de l'agrobotiga en línia o la promoció del producte local miren d'enfortir el sector agrari i donar valor als productes de la terra. Botigues i parades dels mercats amplien la seva oferta de producte local mentre fan pedagogia d'una alimentació sana, de proximitat i de temporada. Pagesos i pageses apropen els seus productes a la ciutadania amb la presència a diferents esdeveniments esportius, econòmics i culturals. Les escoles incorporen, ara, amb més eines, els productes locals als menús que preparen els seus menjadors. Promoure els grups de consum entre empreses i famílies és un dels reptes per fomentar la compra i el consum sostenible. La base d'una alimentació sana comença des de la infància. Engrescar els més joves amb accions per conèixer i valorar el producte de la terra ha estat possible amb la implicació de les escoles i les famílies, alhora que es fomenta la lluita contra el malbaratament alimentari a través d'accions com les espigolades o el reprofitament dels sobrants als menjadors escolars. Producte fresc a l'abast de tothom. Un pas cap a un territori més viu i sostenible. Un pas cap a una població més sana i compromesa. Sant Boi Alimenta la Salut. Amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Programa per al Foment de l'Alimentació Sostenible de l'AMB.
1: I no podem parlar de productes de proximitat sense parlar de la cooperativa agrària d'aquí a Sant Boi, Laura.
0: Home, i tant. Nascuda el 1909 i arrelada a les fèrtils terres del Delta del Llobregat, representa un model de pagesia que combina tradició, però també futur, ho veiem tot seguit, entre camps d'albracocs, enciams i, sobretot, de l'emblemàtica carxofa flor d'hivern. La cooperativa continua defensant els valors del producte local i sostenible en un entorn que cada cop és més exigent.
1: De tot plegat en parlarem amb el Lluís Solanes, que és president de la cooperativa agrària. Bona tarda i benvingut.
3: Bona tarda.
1: I també amb l'Arnau Vidal, que també ens acompanya de la cooperativa agrària. Què tal? Bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda.
1: Estàvem parlant ara, Lluís, d'aquestes carxofes, justament ara, si no m'equivoco, comença l'època de les carxofes. Com va enguany, tot plegat?
3: Bé, ja hem començat la campanya. La carxofa aquesta que tenim ara es planta el mes de juliol i el mes de novembre ja comencem a collir. Llavors la campanya s'allarga fins al maig, més o menys.
1: Fins al maig, ja. Per tant, ara mateix tampoc podeu explicar massa, no? Perquè justament esteu a començar
3: sí,
1: a
3: collir ara. Sí, ara com que les carxofes ara que tenim és la Green Queen, que és una carxofa híbrida, perquè la blanca de Tudela cada cop se'n pot fer menys, i és una carxofa que és de taco, no és de soca. Per tant, l'anem plantant durant el mes de juliol i el mes d'agost, i així ens podem allargar tota la campanya fins al maig, com hem dit.
1: Clar, estàvem parlant de tradició, i és que la cooperativa té més de 110 anys d'història. Com es fa per mantenir aquesta tradició?
3: Bé, és complicat, perquè quan es va formar la cooperativa l'any 9, estàvem parlant que hi havia quasi bé uns 1.000 socis de la cooperativa. Ara actualment en quedem sobre 10, només. Vull dir, perquè veieu com ha canviat. Això, arribar fins en aquests moments és molt difícil, no? Però bé, hem aguantat fins ara, però ara hem obert una nova etapa, que la cooperativa ara s'ha ajuntat amb una altra cooperativa molt important, i pensem que això pot millorar molt la nostra comercialització del producte.
0: Sens dubte, el sector primari té un problema, que és el del relleu generacional aquí a casa nostra. Per sort, hi ha persones com l'Arnau que s'hi dediquen. Arnau, explica'ns una mica quina ha estat la teva trajectòria perquè t'hagis decidit per dir jo aposto per ser pagès i aposto per ser-ho al Parc Agrari.
4: Sí, doncs nosaltres, jo vinc de família de pagès, de ben petit he estat pel camp, mon pare era de petit, sempre estava al camp, i llavors va fer una empresa de forestal i serveis mediambientals, i com va haver una mica de crisi, doncs vam tornar als camps, i quan vam poder ja jo incorporar-me, doncs vam estar agafant terres, i ara estem portant més de 110 hectàrees pel Parc Agrari.
0: Com és el teu dia a dia com a pagès? Perquè ens fem una idea. El no sé meu... si hi ha dissabtes i diumenges, a la vida d'un pagès.
4: S'intenten, quan un cop ja tens fills, s'intenten fer-los, però és complicat. Pues és despertar-se ben d'hora.
0: Ben d'hora vol dir abans de que surti el sol?
4: Sí, bueno, quan toca. Depèn. Estius hi ha dies que no pots dormir perquè et toca regar o perquè et toca recollir l'ofals, perquè també fem forratges a part de l'horta, o les sembrades quan s'ha de sembrar, s'ha de sembrar, i estem pues, a l'estiu fem moltes hores, i durant l'hivern sí que reduïm les jornades pel sol, però bueno, quan toca s'ha d'estar, no pots dir-li a les plantes que creixin un altre dia.
1: De fet, vosaltres sempre defenseu des de la cooperativa agrària aquest producte de proximitat. Què és el que té aquest producte que no té altres, que no tenim tan a prop?
3: Bé, nosaltres el producte que es cull aquí, evidentment, es porta als supermercats o a Mercabarna, i estem parlant d'un producte que l'estem collint a les 8 del matí i sobre les 11 del migdia ja està a Mercabarna, no? Llavors, clar, fa 3 hores que s'ha collit. Llavors, les persones que compren aquest producte, que el tenen l'endemà a la botiga, estem parlant de 24 hores. Llavors, clar, la frescura que està aguantant aquesta fruita i aquesta hortalitza no té res a veure amb la que ve de l'estranger. Evidentment, tota la que porten de fora amb la seva petjada de CO2 que hi ha, no? Llavors, la gent ha de ser molt conscient de comprar producte de proximitat i d'aquí al costat, perquè no només compres un producte, darrere de cada producte o de cada carxofa hi ha una família pagesa que està mantenint tot un territori que se'n beneficia a tota la ciutadania.
0: Una mica agafant el fil d'això que dius, tu tens la sensació que en els últims anys, o teniu, us estén la pregunta a tots dos, teniu la sensació que cada cop s'està agafant més consciència a la societat de la importància de comprar local, de comprar de proximitat davant... Ja entenc que els supermercats a vegades ho acaparen tot, però no sé si teniu la sensació que cada cop més famílies estan optant per aquest tipus de consum més conscient.
3: Sí, hi ha molta família que agafa consciència, sobretot si tenen fills i tal, que volen menjar sa, no? Evidentment, el producte que estem conreant nosaltres requereix d'una mà d'obra molt més gran que altres cultius que estan molt més mecanitzats, perquè aquí estem parlant de parcel·les petites. Llavors el nostre producte sempre té un valor afegit en aquest sentit, no? Llavors els preus sempre són una mica més pujats, però bé, la persona que vol menjar sa ha de tenir ben clar que un producte barat no existeix, no? I últimament, doncs, per les notícies van sortir alguns problemes de productes que venien de tercers països que van haver bastants problemes, perquè heu de pensar que nosaltres tenim un control molt important amb el tema dels insecticides, els fungicides i tot, perquè hem de respectar unes directrius que venen d'Europa, i els països tercers que no estan, això no ho respecten.
1: Doncs agafant-nos aquest fil també, això que comentaves ara, Lluís, no? De que si volem menjar sa, doncs això evidentment té un preu. També volíem preguntar-li a l'Arnau i també a tu, Lluís, que esteu en contacte dia a dia amb aquests productes, com podem identificar que un producte és de proximitat, que un producte serà sa per nosaltres? Comencem per tu, Arnau.
4: Pues sobretot amb la carxofa, pues el tall que no està, que està més verdós, que no queda tan sec i negre, i pues la qualitat del producte, que ja es veu el color que té, que és més fresc, que es veu més verd.
1: L'olor potser també, no?
4: Sí, que es veu més fresc, més lluent el color, i es veu que és producte de quilòmetre zero, que no ve de... no porta diverses setmanes collit.
0: Lluís, ara coneixíem el cas de l'Arnau, no? Ell ve d'aquesta família pagesa, ha volgut continuar una mica amb el negoci familiar. No sé si des de la cooperativa esteu impulsant algun tipus d'acció per mirar de captar més talent jove perquè s'assumin al carro de la pagesia.
3: Bé, el que he comentat a l'inici, nosaltres com a cooperativa ara ens hem ajuntat amb una altra cooperativa molt important d'aquí a Catalunya per intentar en aquest sentit, a veure si es poden incorporar pagesos aquí a la zona. perquè, bueno, de pagesos joves en queden molt pocs, un és l'Arnau, no? I no se n'afegeix cap més. No tenim, no, s'ha trencat la cadena de les persones que hi havia més o menys, que hi havia entre 60 i 65, pujaven un altre ventall d'entre 40 i 50 i ja s'estaven enganxant més o menys uns 20-25. Però això s'ha trencat.
0: S'ha ara trencat? Quanta gent queda com l'Arnau?
3: L'Arnau, aquí a Sant Boi en queden un parell i ja està. Vull dir, no, de joves, diguem, de 30 anys, diguem-ho així, sí. No en queden, no en queden. I llavors...
0: Per què no en queden, Arnau? Què és el que et diuen els teus companys que han dit? Jo,
4: bueno, ja de, no dintre el parc agrari, de joves, entre al voltant de 35, 25, 35, som 6. A Sant Boi, que consti només per la cooperativa, soc jo. I ells, cadascú té parada a Mercabarna o té botiguetes, ells veuen que, com jo també, que està tot molt complicat, els costos ens estan sortint molt cars, els productes fitosanitaris molt cars i el nostre gènere que estem traient no té valor. I ens,
0: què vols dir que no té valor?
4: Pues que no cobreixes quasi gastos en personal i els gastos del personal, els gastos dels productes, el que t'arribes a gastar no guanyes benefici i costa molt tornar a plantar.
1: El que sí que és cert és que si anem cap a un món més sostenible o com a mínim volem caminar cap aquí, és evident que ara explicàveu aquest model de proximitat, doncs és fer una passa endavant cap a això. En aquest cas, Lluís, què és el que vosaltres feu des de la cooperativa per doncs reduir aquest impacte, no?, en el medi ambient i per caminar cap a tenir també un comerç més sostenible?
3: A veure, nosaltres, tal com he comentat abans, amb el tema dels fitos i tot això, estem associats a les ADBs, que tenim uns tècnics que ens visiten les finques agràries i ens diuen exactament quan han de fer els tractaments i tot. Aquí en el Baix Llobregat s'han de fer canvis molt importants, d'acord? Des del sistema de regadiu, perquè encara estem regant com estaven regant els romans, estem regant a manta encara, no? Sort que es van fer uns pantanos i llavors amb l'aigua del riu Llobregat la podem anar reconduint cap a tota la zona agrària. Però evidentment tot això s'ha de canviar. I llavors aquests canvis que s'han de fer per reduir moltes coses, com tu dius, necessiten una inversió molt elevada. Llavors el pagès no pot fer aquesta inversió perquè heu de pensar que totes les terres que queden ara aquí al Baix Llobregat, la majoria, el 90%, els propietaris ja no les cultiven. Som arrendataris. Llavors, si han de fer una inversió sobre una propietat que no treuen un rendiment, doncs evidentment tot això és molt complex. Llavors, des d'aquí sí que s'ha d'intentar treballar amb l'administració per mirar a veure què es pot fer. Perquè Sant Boi té gairebé 1.000 hectàrees en regadiu i llavors, si hem d'apostar per l'agricultura, s'han de fer molts canvis, però el sector no el pot fer. Necessita l'administració al seu costat.
1: El que sí que també, per exemple, aquí a Sant Boi, i ho veiem diverses vegades durant l'any, també es posa molt en valor la carxofa, que és segurament el vostre producte estrella. Entenc que és una de les maneres, no, de tirar cap endavant en aquesta situació que diu que és difícil. La carxofa és una sortida endavant o que us ajuda, com a mínim, a sortir endavant.
3: Sí, sí, sí, evidentment. La carxofa és ara el pal de paller econòmic de la cooperativa. Però això també és una trampa, perquè si tu sempre estàs plantant les carxofes en el mateix cultiu, a la mateixa terra, al final aquella terra no te l'acceptarà. És com si tu mengessis cada dia un bistec al dematí, a la tarda i a la nit. Al final no en menjaries més. Doncs la terra necessita una rotació de cultius. Llavors, abans es feia una rotació molt important amb moltes coliflors, cols, bròquies, espinacs, bledes i tot això, però com que els hàbits culinaris també han canviat molt, aquests productes han anat en detriment i, clar, ens trobem ara també amb aquesta problemàtica, no? Que hem d'intentar plantar altres coses, però que li hem de trobar la sortida amb gran indústria, perquè estigui manipulat, perquè avui dia la gent cuinar, segons què, costa més.
1: Una de les maneres de trobar sortida a tot això que he volgut també impulsar i tirar endavant és la venda online, que és una de les formes...
3: Què, perdona?
1: És la venda online, que és una de les formes de que pugui arribar de forma directa a la gent. No sé si veieu que està en creixement també aquesta forma de poder arribar als productes gairebé sense intermediaris.
3: A veure, això de la venda online està molt bé si treballes amb... vols comprar-te una cadira, vols comprar-te uns pantalons, si vols comprar un moble, si vols comprar altres coses. Però la gent, tot el que és el producte fresc, vol comprar-ho i tocar-lo i mirar-lo.
1: Clar.
3: Això de la venda online es va aprovar des de la cooperativa, però comandes n'hi ha molt poques perquè la gent prefereix veure el producte.
0: Hi ha altre tipus de vies per treure més rendiment econòmic? Estic pensant, per exemple, en la innovació en productes, fer patés, fer cerveses. Són possibles línies, Arnau, de cara al futur?
4: Sí, són sortidetes, però esclar, no és... Diguéssim, nosaltres la quantitat de carxofes que traiem setmanals no és una sortida exclusiva. Ja. Tenim que fer molts litros de cerveses, molts litros de patés per poder arribar a gastar tota la carxofa que fem.
0: Perquè ara que ens fem una idea, abans deies que fèieu molta rotació de cultius, que ara no en feu tant amb bròquil, amb coliflor, que és el que s'està conreant ara mateix al parc agrari, a banda de la carxofa.
3: A veure, un 75-80% és carxofa ara tot. Si baixes pels camps, tot és carxofa. Per què? Perquè el pagès ha anat al cultiu que més o menys encara té un avantatge. I també l'hem canviat, ja us he comentat abans, que hem passat de la blanca Tudela a la Green Queen, però és perquè això perquè ho demana el consumidor. Aquesta carxofa aguanta molt més. L'altra en 24 hores es torna negra i aquesta aguanta 3 o 4 o 5 dies tranquil·lament a fora. Llavors, doncs, vas a on marca el consumidor. El pagès va sempre a plantar el que vol el consumidor.
0: I quan no és època de carxofa, què conreu allà als camps?
4: Nosaltres el que estem fent és ara és forratge, si va d'enflor i menjar pels animals, pels hípiques, pujo bales de palla a Vic, fem forratges.
1: Parlàveu també de causa d'adaptar-ho al que volia la gent i que havia canviat una mica la forma de consum. En els últims anys, què diríeu que és el que ha canviat de la gent a l'hora de consumir els vostres productes? Què és el que es demana més ara mateix?
3: Bé, la gent abans, a veure, les famílies, doncs, bueno, que si compraven una coliflor, un bròquil, el cuinaven a casa, hi havia una elaboració de tot això. Ara, avui dia, tot això ha canviat molt. La gent prefereix anar potser al supermercat i comprar-ho congelat i tot, però al fi i al cap la matèria prima ha de sortir d'un lloc o altre, d'acord? Llavors, si tu plantes grans quantitats d'això, ho has de portar a una agroindústria perquè tu transformi tot això. I aquí en el Baix Obregat tot això no hi és. Llavors, què passa? Doncs et trobes amb tot això. Tu, per exemple, te'n vas a Navarra i altres puestos que tenen les indústries que transformen molt d'aquest producte. Abans nosaltres portàvem la carxofa a Múrcia per la conserva que feien pots i es venien a Barcelona. Vull dir, però la teníem que portar a Múrcia per tornar-la a pujar. Ara això ja no es fa, tampoc.
0: Per acabar, m'agradaria que ens expliquéssiu on podem comprar els productes de la cooperativa agrària del Baix Llobregat.
3: Bé, doncs ara com surt aquí la foto, allà al magatzem tenim obert l'agrobotiga, ara l'hem tancada temporalment, però hem posat tot el producte dintre el magatzem i tenim el nostre producte. Nosaltres allà venem producte que és nostre, no anem a Mercabarna a comprar-lo i això. Llavors tenim uns quants pagesos que ho porten allà i la gent ve a comprar i les carxofes, les bledes i quatre coses d'aquestes i ho van venir. A part també venem olis d'altres cooperatives de Catalunya, fruits secs, bueno, venem moltes coses aquí a la cooperativa.
1: Doncs a tots els que ens acompanyen aquí en aquesta carpa municipal, sempre acabem les entrevistes amb una pregunta, que és què és per vosaltres viure santboianament? Com ho explicaríeu?
0: Allò
1: que és el que
0: té
1: la gent de Sant Boi que la fa una mica diferent.
3: Home, bé, jo he nascut a Sant Boi i tenim constància a casa meva des del 1700. Vull dir que fa molts anys que estem a Sant Boi, perquè nosaltres abans ens dedicàvem a fer vi. I el 1900, quan va arribar la filoxera, és com a casa meva vam fer el canvi del raïm cap a l'horta i cap a la fruita. Evidentment, jo Sant Boi me l'estimo molt, m'agrada, i com a president de la cooperativa sempre voldré que això sigui que sigui agrícola i que això funcioni. I per tant, m'agrada molt Sant Boi i m'agradaria que agrícolament fos potent durant 100 anys més.
1: Arnau, què és per tu viure santboianament?
4: Viure Sant Boi, doncs, bueno, el mateix que diu el Lluís. Sent pagès, la nostra família també és de la vida a Sant Boi, te l'estimes, per això també treballem molt per la cooperativa Agrària Santboiana i apostem molt per la cooperativa, perquè per fer poble i donar vida al camp, l'agricultura de Sant Boi, perquè si no apretem nosaltres que som els que estem, els camps es perden.
1: Don Lluís i Arnau de la cooperativa agrària, moltíssimes gràcies als dos per acompanyar-nos. Un aplaudiment per ells, sisplau.
3: Gràcies. Vinga.
1: Moltíssimes gràcies. Podem. I enhorabona també per la feina que feu en el dia a dia.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: I avui tenim amb nosaltres, Laura, dos protagonistes de primer nivell del sector de la mobilitat sostenible. En primer lloc, saludem el Xavier Ribas.
3: Bon dia.
2: I saludem també el Rubén Fos, que és director general adjunt del grup Carhaus i també representant de l'agrupació de concessionaris de mobilitat sostenible CityMob.
4: Benvingut. Molt bon dia.
5: Molt benvinguts a tots dos. Sou dues figures clau d'aquí de Sant Boi, del municipi, pel que fa a mobilitat sostenible. Per posar una mica al dia a la nostra audiència, expliqueu-nos breument a què us dediqueu cadascú de vosaltres a les vostres respectives empreses.
4: Bueno, jo vinc com a CityMob. CityMob, al final, no deixa de ser una agrupació, una associació de concessionaris, una agrupació del sector del motor de la ciutat de Sant Boi, impulsada per l'Ajuntament, col·laboradors, que ja tenim uns anys aquí, i ens hem creat un nom com a ciutat del motor sostenible.
6: Nosaltres, EBAM, som un fabricant nacional de vehicles, però som santboians i fabriquem camions i autobusos d'hidrogen.
5: En tant que esteu especialitzats en la mobilitat sostenible, quina és la vostra mira de respecte al moment actual en la mobilitat sostenible aquí al municipi de Sant Boi?
4: Pues mira, aquí bàsicament nosaltres estem molt conscienciats en l'Agenda 2030 i tenim que clar que l'automoció és un sector clau dintre de l'Agenda 2030 i dintre d'aquesta transformació que està sofrint el sector. Tenim molt clar també l'evolució, especialment en la part de turismes o turismes i la part de motos, que evolucionarem cap a la part del vehicle elèctric i algunes parts amb hibridacions.
6: Nosaltres, com a indústria de vehicle gran i pesat, estem evolucionant també el vehicle elèctric i d'hidrogen, i Sant Boi per nosaltres suposa un banc de proves i estem provant els nostres vehicles i desenvolupant la nostra tecnologia i generant coneixement aquí, i amb el suport institucional també de l'Ajuntament ens permet que aquest banc de proves després ens serveixi per replicar fora d'aquí a altres ciutats d'Espanya i d'altres punts del món.
2: Ara ens parlaves, de fet, d'aquestes conversions a hidrogen, que és una mica el vostre motor, no?, a l'hora de tirar endavant els vostres projectes. En el teu cas, què és el que vas fer que veiessis que per aquí era la solució d'alguna manera, no?, que s'havia d'apostar per aquestes conversions a hidrogen?
6: Bé, el que hem vist és que la mobilitat elèctrica funciona als vehicles petits, els de ciutat, els cotxes i les motos, en algun cas en certs autobusos, però no serveix per als grans operadors de transport quan escalen. Primer, perquè no tenim suficient energia, hauríem d'invertir en nuclears i estem parlant de tancar les nuclears, i nosaltres apostem per una generació local de l'energia gràcies a l'hidrogen i donar la possibilitat de que les flotes s'electrifiquin, però generant l'energia sobre el vehicle gràcies a l'hidrogen.
5: En aquest sentit, quin és el potencial que tu veus a mitjà, a llarg termini de l'hidrogen?
6: Bueno, nosaltres veiem clarament que el sector de transport de persones i mercaderies, l'única forma d'electrificar-la és via l'hidrogen. Per tant, dels gairebé 11 milions de vehicles que n'hi ha a Europa ara mateix, creiem que en gran mesura, cara al 2030, aniran passant cap a aquest vector energètic, i per tant el potencial és espectacular.
2: També volíem parlar amb el Rubén justament sobre això. Quin diries que és el paper de CityMob en tot aquest procés de transformació que estem explicant cap a una mobilitat més sostenible?
4: Pues CityMob, com bé ha dit el Xavi, la part de vehicles pesats sí que anem cap a l'hidrogen, i la part de turismes, la part de vehicles lleugers, la part de motos, sí que l'anem a transformar cap al vehicle més elèctric. Per tant, dintre del vehicle híbrid o dintre del vehicle 100% elèctric, nosaltres, la nostra missió és seguir apoyant i seguir fent, vehicles cada vegada més sostenibles i més accessibles a la població. Perquè al final no deixem d'entendre que hi ha un problema per poder accedir avui en dia a més costos als vehicles, i en especial als vehicles elèctrics. Per tant, pas a pas anem avançant, anem fent vehicles més democràtics, anem fent vehicles que es pugui accedir d'una manera més fàcil, e inclús amb el sharing o amb altres modalitats per a poder-nos apropar a que el centre de les ciutats, on hi ha tota aquesta pol·lució, pues, vagi baixant i puguem fer un poc més sostenible per tothom.
5: Quan parles de facilitar aquesta accessibilitat, estem parlant de preus? Estem parlant de facilitar punts de recàrrega? Per on veus?
4: Estem parlant de tot, perquè afortunadament estem en un punt on el sector està canviant i està evolucionant. Fa molts anys que va dient-se que en els propers 10 anys canviarà més que en els últims 100. Pues efectivament, aquests 10 anys ja fa temps que van començar i ens trobem en aquest punt, punts de recàrrega. Falten punts de recàrrega pues pràcticament a tot arreu per poder estar preparats. Però sí que és cert que cada vegada anem trobant-ne més oberts, anem trobant-ne amb més tranquil·litat i més facilitat per poder accedir, amb molta més potència. També els preus, els vehicles estan baixant de preus o l'estan fent-se amb unes quotes molt més accessibles per poder accedir al vehicle, perquè al final el nombre de vehicles que estan al carrer, pues, lògicament no pot incrementar sempre. Hi haurà un punt amb el qual s'estabilitzaran o baixaran, es compartirà més cotxe, i també és cert que l'ajut públic amb trens, amb autobusos i demés, pues, s'està incrementant. Per tant, això ha d'anar en detracció de l'automoció o del turisme pur i dur.
2: En el cas del Rubén, potser treballeu més en el dia a dia de la gent, no? En el cas potser vostre, clar, vull dir que jo, per exemple, no podria conduir un camió, no? Però per les persones que necessitin això, com treballeu perquè també pugui ser accessible, no?, d'alguna manera, i que no hi hagin barreres per apostar per la mobilitat sostenible?
6: Bé, tornant una mica a lo que comenta el Rubén, això es tracta d'un ecosistema. El que estem treballant és amb un ecosistema que faci que els vehicles i l'infraestructura sigui molt econòmica. Llavors, com pot arribar després als ciutadans? Nosaltres ara, per exemple, estem treballant en certs tipus d'autobusos més urbans, que, perquè tingueu una idea, són equivalents a un vehicle de gasoil normal, i que els ciutadans, pues, poden accedir als barris amb més dificultats per espais, per volum, i que, per tenir una dada molt recent de les proves que hem fet amb TMB, aquest vehicle substitueix dos vehicles tradicionals. Llavors també fa que els comptes a nivell de les empreses municipals siguin més interessants, i com a dada final té 16 hores de treball amb una càrrega en 8 minuts. Uh-huh. Vull dir, és un canvi molt gran i estem mirant d'apropar això a que sigui un efecte social, que sigui més econòmic, que sigui molt més amable per la gent, però que al final, quan et vulguis moure d'un lloc a l'altre, no et costi ni més ni idees, ni t'hagis d'estar preocupant de planificar molt la ruta, sinó que faci la feina que ja fan ara, no?
4: De fet, si em permet, Xavi, estem en un punt on moltes de les barreres que ens trobem són barreres que ens les creem els propis usuaris, pensant que no tindrem, no podrem o no accedirem. I realment, si ens fixem ja en el sector, com ha evolucionat en els últims anys, actualment ja podem fer una ruta realment...
6: Sí, ja pràcticament podem fer vida normal, i jo crec que els industrials és la nostra feina, que els nostres productes, els nostres serveis siguin propers, siguin pagables, siguin fàcils de fer servir, que, bueno, si tu no portes un camió, però algú et porti a portar les mercaderies sent més nets,
2: amb energia produïda aquí a casa. O jo, per exemple, puc agafar un bus. Que
6: tu puguis agafar un bus. També és cert que nosaltres hem desenvolupat una tecnologia els últims 2 anys, que estem parlant amb fabricants de cotxes per aquesta tecnologia compartir-la amb ells i apropar l'hidrogen a vehicles turisme, no com a nosaltres, a les nostres fàbriques de muntatge d'aquí a Sant Boi, muntar-ho nosaltres, però sí vendre'ls a tercers fabricants de cotxes perquè arribin als seus cotxes produïts on siga.
4: Sí, perquè, a més, quan entrem en aquestes situacions i quan veiem aquestes situacions, totes aquestes barreres, al final, són molt complicades des del nivell de la distribució, el poder-les oferir i el poder-les fer arribar a la gent. I realment aquí el paper de CityMob és aquesta unió hace la fuerza, que realment tots els samboians, tota la indústria d'automoció samboiana ha unificat per poder crear, per poder tirar cap endavant i per poder donar-li aquest reconeixement i aquesta notorietat que necessita el sector per trencar i per treure aquestes barreres.
5: De fet, en aquesta línia, com bé sabeu, Sant Boi té la concentració de concessionaris més gran de Catalunya, al voltant de la C-245. Quines possibilitats creieu que obre això al sector?
4: Pensa que en el 2005, quan va néixer CityMob, eren 21 concessionaris aquí al voltant de la carretera, i avui, 20 anys després, són 51 concessionaris. Pràcticament tot el sector de l'automoció representat a Catalunya està molt focalitzat aquí i continua sent un punt de referència i un punt importantíssim per poder seguir tirant cap endavant. I aquest impuls que tenim des de, i aquesta ajuda que tenim des de la unificació i des del sector públic, el que ens fa és que cada vegada siga més demandat i seguim creixent com a marca.
2: Ara parlaves també d'aquest impuls, i de fet, parlant d'això, Xavier, imagino que és important aquesta col·laboració que explicaves entre el sector més privat i també el sector públic, no?, perquè això pugui impulsar-se aquí a Sant Boi. No sé com ho valoreu.
6: Bé, ara estem en un canvi a l'automoció molt gran, amb l'electrificació, amb dubtes, no?, a nivell global, la gent no sap què comprar. Nosaltres hem apostat per tecnologies amb una visió a llarg plaç i moltes vegades la nostra visió com persones és a curt. Per tant, a vegades per eliminar barreres culturals, socials, però també normatives als municipis, desconeixements, polítiques de compra innovadores, etc., com traslladar als ciutadans que el que s'està invertint en noves tecnologies té un impacte, seria impossible sense la col·laboració público-privada. Nosaltres com a indústria al final generem llocs de treball locals, també a nivell dels proveïdors, tot el que podem a nivell català, nacional, i si són de la zona, doncs millor. I aquesta red de xarxa de contactes, poder obrir portes, poder fer arribar el nom de lo que estem fent aquí a Sant Boi, no només a Sant Boi, sinó fora, a Espanya i al món, al final no ho diu un Xavi Ribas, o ho diu Nevar, o ho diu Rubén, sinó que aquest suport de col·laboració público-privada pues és vital, no? És importantíssim.
5: Xavier, no podem obviar el fet que heu aconseguit el Dakar 2024, on vau guanyar la categoria Future Mission 1000. Què ha significat aquest triomf per a tu personalment i també per a la credibilitat de la marca?
6: Bueno, mira, ara surt el camió del Dakar, és el primer de la història en córrer el Dakar amb hidrogen. Vam córrer, de fet, per primera vegada l'any 23 i hem guanyat el 24 i el 25 també l'hem guanyat.
5: Enhorabona, doncs.
6: I gràcies. I ara en un mes torno a anar a Aràbia i la idea és tornar a guanyar el 26. Personalment, doncs, és complir un somni, perquè és el que sempre havia volgut fer des de nen, no? A part d'empresari, doncs, guanyar el Dakar era el meu somni. Ara el que estem fent és aquesta tecnologia que és feta aquí a Sant Boi, l'estem traslladant ja als camions de carrer, que ja també són amb la mateixa tecnologia, i també estem complint un somni industrial d'impulsar una marca com la nostra, com Evarm, a nivell global. I el Dakar ens dona aquesta visió.
5: Vol dir que els vostres autobusos aniran així de ràpids? No? Esperem que no.
6: Bueno, en prova sí, perquè els provem. Lògicament, quan posem un vehicle al carrer, pues, l'hem hagut de provar molt, però aquí podem anar fins a uns 140 km per hora amb el camió, no més perquè ens multen, tècnicament no té límit, podríem anar molt més.
5: A quant podríeu anar?
6: I anem tot el que ens deixen.
5: A quant podríeu anar?
6: Digues?
5: A quant podríeu anar?
6: Bueno, jo crec que amb fiabilitat...
5: En un circuit de proves.
6: 180 per hora, que és el doble que un camió del carrer. Lògicament és un camió de curses. A Espanya no ho hem provat, perquè aniríem a la Garxola. En altres llocs no ho hem provat. I la veritat que és fantàstic. És fantàstic.
2: No diguis massa alt per si algú que aquí que està escoltant, saps? Que...
6: Crec que ho han fet.
2: D'acord. Doncs clar, evidentment, tots aquests coneixements suposo que també s'ha traslladat a la vostra activitat comercial. Ara en parlarem, però Rubén, des del teu punt, com creus que és important també per al sector en general de la mobilitat sostenible que hi hagi una persona que estigui representant això a un lloc amb tanta exposició com és el Dakar i que a més és marca Sant Boi?
4: És increïble i és un autèntic plaer poder compartir aquesta estona amb ell, no? Però francament la visibilitat que li dona aquestes noves tecnologies és increïble i el Dakar no deixa de ser una fita, vamos, admirable, i ja que donar-li l'enhorabona al Xavi primer per intentar-ho i després ja per guanyar-lo aquestes dues vegades.
2: Xavi, ara sí que t'ho volíem preguntar, en el teu cas, aquestes experiències que has tingut al Dakar, de quina forma han influït en la teva activitat comercial? Més normal, diguéssim.
6: Doncs mira, realment hem de dir que la gent del nostre sector, que són vehicles industrials, al final pues, troba una afinitat amb el fet de que tenim camions de carreres, no?, que funcionen amb aquesta tecnologia i que funcionen amb una tecnologia que és madura, perquè al final el primer per guanyar la cursa és d'acabar, no? I és veritat que també obre portes perquè ens dona accés a múltiples inversors estrangers, a socis, partners, i no ho van començar a fer per aquesta raó, van començar a fer com un repte tecnològic, i aquest impacte mediàtic ha vingut després, quan ja els patrocinadors, empreses, socis s'han volgut associar, i igualment els clients s'hi senten molt identificats, o aquí a Sant Boi, a Catalunya, a Espanya, se senten identificats amb un equip diferent, un equip que no vol competir amb lo tradicional, sinó amb tecnologia nacional i tecnologia verda de zero emissions.
5: Hem parlat una mica del passat d'aquest inici de les vostres institucions, les vostres empreses, del moment present, però si mirem cap al futur, com ens hem d'imaginar o com creieu que serà la mobilitat sostenible a la ciutat de Sant Boi en un horitzó de, posem, 10 anys?
4: Evidentment serà molt distinta com la coneixem en aquests moments. Entenem que gran part dels vehicles seran elèctrics, no tots, perquè certament moltes vegades pensem que quan fem una evolució, quan fem un canvi cap al vehicle, tothom haurà de canviar el vehicle elèctric, i no és aquesta la realitat. Hi haurà certs que hauran d'anar amb vehicle híbrid, s'hauran de mantenir algunes empreses o algunes situacions amb vehicles dièsel, i evidentment una gran part anirà cap a la vehicle elèctric. Tretes totes aquestes restriccions que es posem al cap cadascú de nosaltres, sí que és cert que el centre de les ciutats, l'accessibilitat creiem que serà molt inferior per als vehicles que siguin contaminants i donar unes facilitats cap als vehicles que no siguin contaminants i que siguin molt més sostenibles. I això creiem que ajudarà, creiem que impulsarà sectors, inclús per l'habilitat i l'habilitat com gestiona Sant Boi, i també per la qualitat i la ubicació on estem, creiem que poden ser un pulmó i un pàrquing de molts dels vehicles que entraran cap al centre de Barcelona. I ens ajudarà.

0: ciclisme és un vehicle que fa servir per la teva mobilitat personal. El vehicle industrial és una eina. Llavors, el que s'està veient és que l'electrificació és el camí perquè permet ser més competitiu en cost. Vull dir, sí que té un cost ara de compra més gran, a nivell operatiu és més econòmic i es trenquen menys. Això és una realitat. Com veiem, 10 anys, ostres, 10 anys, costa a vegades planificar més de 2 o 3, però 10 anys jo m'imagino que les flotes municipals, totes, totes, hauran de ser elèctriques o d'hidrogen. Crec que ja també la societat no acceptem que les nostres flotes contaminin, perquè al final no és només el CO2, és la qualitat de l'aire de la ciutat, i crec que les polítiques aniran cap a vehicles zero emissions en el vehicle passant, i que en 10 anys realment veurem un canvi molt gran, molt seguint el que està fent Europa, no? És anar cap a l'electrificació, sigui amb bateries o amb hidrogen. Jo crec que en 10 anys tindrem un mapa absolutament diferent amb aquest tipus de sector, un canvi radical.
1: I creieu que els cotxes dels particulars desapareixeran dels centres de les ciutats?
2: És molt atrevit dir desapareixeran del centre de les ciutats, però creiem que en gran part sí desapareixeran del centre de les ciutats, almenys en gran part. No oblidem que un dels nostres compromisos, el compromís del motor, és intentar deixar un planeta millor o almenys igual que es l'hem trobat. I aquesta és una tasca dura i que hem d'empentar tots aquí.
1: Abans d'acabar aquesta entrevista, estem arribant ja al final. No volem que baixeu d'aquest escenari sense que ens expliqueu què és per vosaltres viure samboianament, ja que és el leitmotiv d'aquesta exposició municipal d'avui. Què fa especial ser de Sant Boi?
2: Bueno, el fet de poder estar aquí samboianament, conforme comentàvem, no deixa de ser tota aquesta ajuda i tot aquest món que es viu i aquesta alegria. La fira és una mera representació de la quantitat de gent que ve a Sant Boi, que sent de Sant Boi i que continua amb nosaltres aquí, i és increïble el poder representar a Sant Boi en tots aquests actes, i un autèntic plaer poder estar aquí compartint aquests moments.
3: El plaer és nostre. Xavi, no sé què és per tu viure samboianament.
0: Bé, nosaltres, jo he de dir que no sóc nascut a Sant Boi, però sempre em pregunten d'on sóc. Dic que sóc de Sant Boi. Aquí fa més de 10 anys que hem muntat les nostres empreses. Jo faig vida molt de polígon, és a dir, vaig als polígons nostres, als bars nostres, als restaurants nostres. Quan organitzem events ho fem aquí a la biblioteca. Quan portem empresaris intentem apropar tot això a Sant Boi, i crec que tenim aquí una força brutal. Quan ve gent de Japó, de Xina, d'Alemanya, i veuen els nostres polígons, veuen la vida que té la ciutat, la bona connexió que tenim d'autovia, tot, la gent li fa molt de goig. Per mi, viure samboianament vol dir que, tot i que viatjo molt fora, el meu dia a dia és aquí, i la nostra, on ens sentim molt còmodes, és realment aquesta ciutat, perquè és molt acollidora per nosaltres, com el repte tecnològic industrialment que movem, i després té unes facilitats de serveis, de recursos, brutal. Per tant, no sé com dir-ho, vivim totalment activament perquè estem tot el dia aquí molt contents, i aquestes iniciatives com la vostra, i us felicito, però realment són excel·lents per també donar-nos veu, no?
2: Doncs us agraïm. Francament, perquè és una acollida increïble la que proporciona Sant Boi a tot aquell que ve, i a tot aquell que al final ens sentim com a casa quan estem a Sant Boi. I és d'agrair.
3: Doncs us agraïm moltíssim també a vosaltres que heu vingut aquí, i sobretot la feina que feu perquè Sant Boi i en general el món sigui una mica més sostenible. Moltíssimes gràcies, Rubén i Xavier, un fort aplaudiment per ells.
0: Gràcies a vosaltres i a aquest públic.
2: Moltíssimes gràcies.
3: I tant, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'Espanya.

0: Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez es respon amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
1: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
1: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa Edició Migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. Sí que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas. I, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que ha dit. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp en direcció a Amposta hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2 entre Maçanet de la Selva i Tordera en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit i hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: Els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades, és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, tenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una Sant Cugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Media Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
12: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
11: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
0: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
1: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
13: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
14: Bé, nosaltres d'entrada procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
13: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
0: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
1: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
15: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, clàssics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
16: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
15: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
0: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
1: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
17: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
18: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obertes les portes a tothom que estigui creant.
17: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
0: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar el nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
0: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Julia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club baugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que s'ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
0: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
1: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
0: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
1: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
21: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea. Però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
0: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
22: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar, pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar. I al final, bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
0: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a dos en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Empatadors entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne dos abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennar Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minso va provocar un penal transformat per Bànat, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
3: L'equip ha millorat, a nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el que el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix, i l'equip des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
2: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
0: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
1: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
4: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar, no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinc a aprofitar l'oportunitat.
1: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
23: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco, i bueno, a preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és has d'anar sumant minuts, anar coneixent els companys, i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
1: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la segona federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
24: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar, y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
25: Crec que xulo, al final serveix pels equips per posar-se a punt, i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé, i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer, i crec que si tots remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
1: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
0: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa, i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 8:45, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un violí pot desitjar. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
4: Hola.
3: Quin poema més divertit, et felicitem.
4: Gràcies.
3: Una cosa, saps tu que el violí?
4: No.
3: Una altra cosa, saps esquiar?
4: Sí.
3: I una cosa més, t'agrada la poesia?
4: Sí.
3: Ens pots dir com es diu aquest poema que s'ha escollit?
4: Violí.
3: I ens pots dir qui l'ha escrit?
4: Miquel Desclot.
3: Doncs, què et sembla si comencem?
4: Vale.
3: Avui llegim un poema ple de música i de gunyi, gunyi, gunyi. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per cassí en si.
4: Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
4: Guanyi, guanyi, guanyi. Deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi, de vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tan guanyi, és practicar l'esquí marí. Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
5: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
7: Bon dia, Adrià.
5: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
5: I hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
7: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de la l'arribada de les precipitacions a les immediates hores, que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
5: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
5: I en successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
5: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
5: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
7: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
9: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que... Bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
10: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto del DNI, pero lo único, ningún tipo de control. O sea, que muy bien. Solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea, que...
11: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in... Simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNI i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
5: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de 500 de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
12: Fa 2 anys o més o menys que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
7: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
5: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
7: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó, i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
5: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
7: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. El servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
5: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
7: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
5: Precisament, moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció a Amposta entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
7: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
5: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
13: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
14: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
13: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
15: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
13: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
5: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
5: I també hem de parlar de que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
7: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
5: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
7: Els fets es van produir al barri del Poble Nou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
5: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
7: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
5: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
7: Des de Cugat Media ens ho explica Pau Vázquez.
16: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa, que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
17: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
16: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
5: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
7: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
18: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
19: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
18: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
5: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: A veure, nosaltres d'entrada procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obert-te les portes a tothom que estigui creant.
6: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
3: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
3: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a partir de les 9 un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent, dia 16, en el lloc del que s'ha suspès a Tanger del dia anterior.
3: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
0: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
3: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
0: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
3: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
0: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
10: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
3: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gerard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minso va provocar un penal transformat per Bànat, David López en els gironins va ser expulsat, i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
12: L'equip ha millorat, a nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix, i l'equip des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
11: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
3: I hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
0: Escoltem Joaquim Prado, director esportiu del club lleidatà.
13: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años, tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
3: I el torneig històrics de futbol català, avui es disputen les semifinals a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu.
0: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. Escoltem d'una banda Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
14: Molt content perquè serà el meu primer derbi És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinc a aprofitar l'oportunitat.
0: I per part del Sant Andreu escoltem Jaume Tobar.
15: Molt content de poder participar en aquest torneig.

0: ir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig històric, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escolten com diem, Boris Garros.
2: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remen cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
6: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
7: ¿A que sí?
6: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
5: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
8: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
5: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
9: Impacto inminente!
5: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
10: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
11: ¿Cuánto tiempo?
12: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
5: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
13: ¡Tiburón!
14: Todo va a salir bien.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Això és el Sendes, un programa que fem des de Ràdio Martorell per la xarxa i que s'emet a més d'una trentena d'emissores de tot Catalunya. La nostra missió és molt clara, proposar-vos indrets i rutes interessants, fer-vos conèixer el territori i, en la mesura del possible, aprendre alguna cosa interessant. Ho fem amb un total de 3 continguts. Primer, els presentem des de la zona de titulars. A l'extrem oest de l'Alt Empordà, sota la mirada del Bassegoda, i tocant a l'Alta Garrotxa, hi trobem el petit i bonic poble d'Albanyà, i no massa lluny, un observatori astronòmic. Ja fa uns quants anys que funciona. Avui el seu director, el Sergio Ferrís, explica què s'hi fa i com el podem visitar. Estem acabant la Ruta de los Contrabandistes, un llarg itinerari dividit en 7 etapes, del qual avui el Xavi Tió ens narra la 6ena. Va des de Arritxulo, el petit i bonic poble d'Aranza, ja de nou entrant a Navarra. L'acompanyarem amb la fitxa tècnica per no perdre detall. I anem cap a l'Europa de l'Est, als Quaderns del Viatger, per endinsar-nos en un país poc conegut i alhora fascinant, Romania. L'Àngels Masquer ens explica en diversos capítols el més destacat d'aquest país, on va viure durant 6 mesos. En la primera entrega ens parlarà de la capital, Bucarest, i també de la ciutat de Craiova. I sense esperar més temps, ens hi posem de ple. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem!

0: Fem un homenatge a allò que és remot, llunyà, misteriós, fascinant. Només cal aixecar la vista i mirar cap al cel. De nit, i depenent d'on siguem i de les condicions meteorològiques, si alcem la vista, podem veure un munt de mons escampats per una immensitat que ens és absolutament inabastable. La proposta que us fem avui ens du fins a un observatori astronòmic que farà possible apropar-nos a aquest món i fer-ho d'una manera serena i tranquil·la. I per conèixer un cel i un univers remot, ho farem també des d'un lloc que podríem considerar bastant remot. Es tracta d'Albanyà, petit poble estès sobre una plana fluvial que ha llaurat la Muga, un cul-de-sac envoltat de muntanyes en plena vall d'aquest riu, la Muga, situat a l'oest de Figueres. Allà on l'Empordà comença a salvatjar-se per abraçar l'Alta Garrotxa, allà on la Garrotxa comença a suavitzar-se cap a la plana empordanesa. I tot això sota la mirada del Bassegoda, una de les muntanyes més fascinants i amb més personalitat del nostre país. Aigua amunt del poble, no massa lluny, això sí, hi ha l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. El seu actual director, el Sergio Ferris, explica els seus objectius i el perquè de la seva ubicació a Albanyà.
1: És un lloc on es fa divulgació astronòmica. Consta de diversos espais, però principalment és un observatori astronòmic a l'aire lliure. Estem situats a Albanyà, dintre d'un càmping, i estem en un entorn on el mateix entorn és el que és la clau de per què aquí hi ha l'observatori. Per què? Doncs perquè és un lloc molt fosc, que estem al fons de la vall, i això que ens permet és doncs, precisament això, gaudir del cel fosc, que cada cop és més complicat de trobar.
2: Si agafes la vall de la Muga des de Figueres, i llavors tens uns 25 minuts on hi ha més animals que persones des d'aquell punt, i és això el que busquem també. Fugim de la contaminació de llum, i el que busquem és doncs, un espai el més verge possible per poder gaudir del cel.
0: L'observatori el va fundar Pere Guerra l'any 2017 dins del càmping Bassegoda Park. Té finalitat divulgativa i investigadora. Quan a la primera, el visitant veurà una gran cúpula acompanyada d'una zona per seure.
2: El que tenim són unes graderies amb espai fins a unes 120 persones, aproximadament. En aquest espai hi ha un escenari amb una pantalla. Nosaltres ho hem enfocat com una mena de cinema, en el qual el que fem és, just al costat tenim l'edifici de la cúpula, i des d'aquesta cúpula enfoquem el telescopi als diversos llocs que proposem i el que fem és que amb càmeres connectades al telescopi projectem a la pantalla principal on la gent el que veu és la projecció del que estem enfocant en aquell moment. Això el que ens permet és per a molta més gent doncs, poder gaudir de molts més objectes a la vegada i a més les càmeres ens donen moltes facilitats ja que molts objectes a simple vista no es podrien veure amb les càmeres i amb els telescopis que hi ha doncs sí que ens és possible veure-ho.
0: Ja hem sentit la paraula clau. Un element imprescindible en tot observatori és, òbviament, un telescopi que permet captar cossos celestes que a ull nu mai a la vida podríem veure. I també determinades longituds d'ona. Fixeu-vos fins a quin punt.
2: Hem de pensar que al final un telescopi no és ni més ni menys que un gran ull. El nostre ull té uns 7 mil·límetres, la nostra pupilla, i això ens dona per al que ens dona. Doncs un telescopi, nosaltres el que tenim és de 45 centímetres, això ens dona la capacitat de recollir llum més de 7.000 vegades del nostre ull. Però és que, a més, l'ull humà no està capacitat per veure en algunes longituds d'ona, especialment de l'infraroig. Doncs les càmeres sí que ho poden fer. I llavors molts gasos que són realment espectaculars de veure, totes les fotos que pugem doncs, a xarxes socials, amb fotos d'astrofotografia planetària o també d'astrofotografia de cel profund, doncs això no seria capaç el nostre ull de captar-ho, perquè és una longitud d'ona que se'ns escapa. La càmera sí que ens dona aquesta opció i és per això que oferim aquest avantatge també, el fet de tenir càmeres.
0: Aprofundint una mica més en els telescopis de què consta l'observatori, en Sergio Ferris els descriu i explica quines finalitats té cadascun d'ells.
2: El més gran d'ells és el Mide LX600, que és un telescopi de 16 polzades, uns 45 centímetres. És el més gran que hi ha i aquest sobretot és molt bo per a veure planetes, té molta focal. L'altre és un refractor, un Takahashi, un TCA-120, que és el que està just dalt i que té una mica més de camp, ens permet veure molt més àmpliament. Diferències, doncs ja principalment podem dir que hi ha tres tipus de telescopis. D'una banda tenim els refractors, que funcionen doncs, com unes ulleres, anem a dir, un raig de llum es concentra en un punt. D'altra banda tenim els reflectors, que són com miralls. I per últim tenim els catadiòptrics, que és una barreja d'aquests dos tipus. Doncs nosaltres tenim un refractor i un catadiòptric just allà.
0: La part fonamental de l'observatori és la cúpula i les grades, que, per cert, són calafactades perquè els espectadors no passin fred, ja que, recordem-ho, ens trobem a l'exterior. És l'espai que més curiositat desperta entre els visitants, sobretot quan veuen com es mou en iniciar l'espectacle. L'altre aspecte que fascina a tothom és la sensació de petitesa davant la grandesa de l'univers.
2: Sobretot el que li encanta és ser conscients de quina és la mida real que som nosaltres, de com de gran és l'univers, de com és el nostre entorn, i això realment és algo que a la gent li trenca una mica els esquemes que tenia al cap. De fet, fem una reflexió al final de l'espectacle que no desvelaré ara mateix, però que és la conclusió un poc de tot el que parlem durant l'espectacle. És a dir, pensàvem que la nostra Terra és tot el que tenim i realment és molt poc, i la mostra és el que fem al final.
0: A l'observatori hi ha un darrer punt que es pot conèixer, la sala de les constel·lacions. Es tracta d'un espai amb panells, taules i cadires on es fan xerrades, classes i projeccions, on es parla de ciència i on s'homenatja als científics. Per visitar l'observatori cal entrar al web observatorialbanyà.com i trobar l'experiència que més us faci. La bàsica són els batejos astronòmics, que es fan en català, castellà, anglès i francès, amb sessions que poden arribar a acollir fins a 150 persones. Tingueu present que es fan de febrer a novembre, aproximadament. El Sergio ens fa algunes recomanacions.
2: Si algú doncs, no té cap interès en especial en cap objecte, doncs pot venir qualsevol dia. Però si algú li agrada més la Lluna o li agrada més objectes d'espai profund, doncs en el cas de la Lluna és bon moment venir en dies de Lluna creixent, o fixar-se si t'agrada molt els planetes, doncs venir quan hi hagi planetes a la vista. Si t'agraden molt els objectes d'espai profund, venir un dia de Lluna nova. Realment, el que intentem nosaltres és que cada dia siga totalment distint. Depenem totalment del cel, però intentem no repetir mai, i que si una persona ve un mes de març, doncs si ve dos mesos després, o inclús la setmana després, veurà algo totalment distint.
0: Al final de la sessió, expliquen Sergio, els visitants poden accedir als telescopis per si algú vol veure la Lluna o algun planeta. Però ara ve la pregunta del milió. Què passa si anem al Banyà amb la reserva feta i resulta que aquell dia la meteorologia no acaba de ser favorable?
2: Si el cel està tapat i no plou, doncs nosaltres el que fem és una explicació d'imatges que són nostres, únicament nostres, i que sols es poden veure en aquell dia, ja que si no s'utilitza el telescopi directe estem limitats una mica pel temps. Llavors, una visió en directe ens podem limitar a 10, 15 o 20 segons d'exposició de càmera. En canvi, quan volem captar objectes que són molt, molt dèbils a l'espai, doncs necessitem 15, 20 hores, 30 hores d'exposició. Tot aquest material és el que nosaltres fem quan no estem treballant, és a dir, quan estem treballant però fora de l'observatori, i és el que precisament recabem aquest material per poder-lo mostrar en dies que no plou, però que sí que hi ha núvol. Parlaríem més d'objectes d'espai profund, de nebuloses, de cúmuls globulars, cúmuls oberts, nebuloses planetàries, remanents de supernova. Doncs tot això és el que intentem ensenyar a la gent dels dies de núvol.
0: Això sí, si no s'ha vist absolutament res en una sessió, l'observatori ofereix un 50% de descompte i una explicació més teòrica, i posteriorment podrà tornar aquest visitant un altre dia per veure el cel en directe. Però a més dels batejos, també s'organitzen tallers de formació i experiències astronòmiques personalitzades per empreses. Finalment, hi ha una activitat que es pot contractar tot l'any: l'observatori a casa teva. Els astrònoms es desplacen a qualsevol punt de Catalunya amb telescopis portàtils per amenitzar tot tipus d'actes. Per al Sergio Ferris, arquitecte de professió, l'astronomia és una autèntica passió. Fins al punt que aquest valencià del GMSI no recorda com n'era de petit quan va fer les seves primeres observacions astronòmiques. La vida el va portar a Barcelona, però a Albanyà hi va trobar el lloc que de petit hauria volgut tenir. Un canvi de vida respecte a la metròpoli, un lloc poc contaminat, on la vida discorre més lentament i on és possible mirar cap al cel amb uns altres ulls i reflexionar sobre la nostra petitesa.
3: Sendes.
0: Ja li estàvem agafant molt de carinyo aquesta ruta dels contrabandistes que estem explicant durant ja bones quantes setmanes. Eh que sí, Xavi, tio, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, dius, guard, com va?
0: I que transcorre en forma de O, té una... és una ruta circular de diversos dies, entre Nafarroa, és a dir, Navarra, i Euskal Herria, entre el País
4: mateix.
0: Basc.
4: Anem acabant ja amb la senda de los contrabandistes del Bidasoa. com bé deies, aquesta ruta circular de 153 quilòmetres dividida en 7 etapes. La cinquena vam començar el retorn cap al sud en una etapa de descans que des de l'ermita de Sant Marcial ens va dur pel costat del Parc Natural de Llacoarria fins a Ritxulo.
0: Per Xulo Xulo a Ritxulo, que és el nom d'aquest poble, aquest nom de curiós i tan divertit, que és on hem dormit, no?
4: Ah, això mateix, hem dormit a Ritxulo, en plena fageda, sota mateix del coll de Ritxulegui, que fa de partió entre Euskadi i Navarra. I el que fem és reprenem els senyals dels GR285 i 121, que comparteixen sender. De seguida passem per la font de Ritxulo i continuem pujant suau pel llom que marca físicament el límit administratiu. El que fem és anem per prats oberts, arran de bosc, acompanyats de falgueres altes i de gran quantitat de petits tancats de les palomeres. Passem al cromlec d'Errenga i continuem pujant per anar a trobar després el cromlec Ritxulan-Gaina. Aquí el que fem és deixem els senyals del GR i la partió administrativa, que se'n van cap a Ponent, i entrem definitivament a Navarra. Tenim a tocar el Viandits, que és un cim arrodonit i herbós, que és l'alçada màxima de l'etapa, i des d'on tenim vistes encara de la costa de Donosti, de les penyes d'Aia, per on havíem passat el dia anterior, i també del característic cim de la Run, on puja, com havíem comentat, un trenet des de França. El que fem des d'aquest cimet és baixar suau cap al túmul del coll de Gaztarrieta, anem a passar després per un parell de cromlecs i acabem d'arribar a un collet on hi ha la borda Gazcín, és un petit refugi de muntanya. Tenim per davant un tram d'uns 6 quilòmetres amb suaus ondulacions que van de mantenint la cota de nivell, a cavall de prats oberts i de fageda, acompanyats sovint dels llocs de les palomeres. El que fem és passem primer al cromlec de Lutxuarria, després ens trobem el de Enovieta Txikia i arribem després al Dolmen Pagolleta. És situat al coll homònim, amb tot d'instal·lacions de palomeres que van des de petits tancats fins a grans plataformes de fusta penjades dels arbres a 15 metres del terra, amb llargues escales metàl·liques per pujar-hi i passant també per grans contenidors metàl·lics tancats a mode de refugi. Més endavant anem a passar pel collador Amecurrun i ens posem dins de la fageda fins a sortir al coll d'Izurritzi, on hi ha tres petits cromlecs molt evidents i on podem aprofitar, ja que hi som molt a la vora, per pujar al Izu. És un cimet que ens ofereix unes vistes esplèndides d'Arantza, és el poblet final d'etapa, al fons de la vall, al mig d'un circ de muntanyes envoltat de prats i boscos, però per arribar-hi encara ens queda el darrer terç de l'etapa. El que farem és baixem el collet i reprenem el camí, que en baixada suau per sender, a trams oberts, a trams per dins del bosc, ens du al collado de Ollargarata, amb una petita borda, i aquí s'accentua la baixada fins a trobar una pista, ja a mitja falda de la muntanya, que ens desemboca a la pista principal d'accés en aquesta zona, tota esquitxada de bordes habitades. Passem una font, deixem la pista principal, que va fer una llarga marrada, i agafem un camí ral empedrat, molt ben conservat, que en diagonal suau va per dins de la fageda, va baixant cap al fons de la vall a traspassar per un pont de pedra medieval una incipient riera poc més avall, afluent del Bidassoa. I ja només ens queda, per l'altre marge, pujar, entrar per entre prats de dall als afores d'Arantza, en aquest poblet de poc més de 600 habitants, una petita joia de l'interior de la Navarra muntanyenca, i anar a trobar l'alberg d'Arantza. És un modern equipament on farem nit abans d'encarar l'endemà la darrera etapa de la travessa.
0: Doncs això que se'ns acaba. Estem a punt d'arribar al final d'aquesta llarga sèrie de la ruta dels contrabandistes i anem a fer, com sempre, la fitxa tècnica, començant per la distància.
4: Doncs estem parlant de 19,3 quilòmetres.
0: Desnivell.
4: 750 metres de desnivell positiu i 915 de negatius acumulats els dos.
0: Temps.
4: Posem-hi 8 horetes per anar fent xinutxano, sobretot per poder contemplar les vistes des dels dos cimets i, sobretot, la gran quantitat de jaciments prehistòrics que trobarem.
0: Grau de dificultat?
4: Avui posem una trobada 3 sobre 5 per la distància.
0: Referències a internet?
4: Doncs a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, amb dues cas, on hi trobareu el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
0: Gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
4: Salut i república.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu. Aprofitant que vaig estar 6 mesos allà, doncs vaig aprofitar per voltar pel país i vaig descobrir sobretot el que és la zona de la Transsilvània, el que és la frontera amb Sèrbia i després el que és el delta del Danubi.
0: Nou cicle als quaderns del viatger. Romania, un país de l'Europa de l'est, banyat pel Mar Negre a l'est i abunyegat pels Càrpats cap al seu interior. Avui ens començarà parlant l'Àngels Masquer de Bucarest, la ciutat que és capital de Romania amb 2,5 milions d'habitants. També sentirem a parlar de Craiova, una petita ciutat de 300.000 habitants que es troba a l'oest de la capital. Romania, als quaderns del viatger, a partir d'avui mateix.
5: Durant aquests 6 mesos vaig voltar per el país i vaig descobrir sobretot el que és la zona del nord de la Transsilvània, on hi ha ciutats destacades com és Sibiu o Cluj-Napoca o Brașov. Després vaig conèixer la capital, Bucarest, i vaig estar al delta del Danubi, a Constanța i al nord, a Tulcea, i després també vaig estar a la frontera amb Sèrbia, que la ciutat més representativa és Severin. A Craiova, que és el lloc on jo vaig estar vivint, és una ciutat que està com en construcció, no? És una ciutat on pots veure molt la diferència i els contrastos entre el que és el centre, una part com construïda per mostrar cap a fora. Edificis nous, un passeig nou, tot un centre que en realitat no té molta vida, però que està pensada com per ser aquesta ciutat bonica que vol acollir a gent que ve de fora o que vol conèixer Craiova. I això contrasta amb tota la part dels barris que s'articula al voltant d'aquest centre, que són barris doncs, on hi ha edificis que ens recorden més doncs, aquest estil soviètic, edificis grisos, molt simètrics, finestres petites. I el que és xulo de Craiova, però, és precisament això, no? Fugir d'aquest centre com més pensat per ser exposat i caminar pels carrerons i anar descobrint doncs, cases precioses que hi ha. A Romania és molt característic les tanques que donen entrada a les cases, no? I aleshores, quan t'allunyes, no? I sobretot a les zones rurals, quan arribes davant d'una casa, totes tenen aquestes tanques, que a mi em sorprenien moltíssim, de diferents colors, de diferents materials, i era com aquesta porta d'entrada al que és Romania i que és algo supercaracterístic. I de Craiova jo destacaria sobretot la Piazza Mare, per exemple, que és un mercat on tots els agricultors de la zona doncs, van allà cada dia i venen els seus productes. Tu entres i és com una bogeria de colors, d'olors, de gent venent i està com tematitzat, no? Entres a la part com dels formatges, que el típic d'aquí doncs, és el branze, un formatge d'ovella, o després vas a tota la part de, doncs, de les verdures, de les fruites i... I bueno, és com un lloc on s'hi ha d'anar i on s'ha de comprar, no? La Piazza Mare és com un laberint que et perds entre fruites, verdures, formatges, carns, peixos, no? Tot i que està segmentat, al final és tota aquesta barreja. Una altra cosa que destaco molt de Craiova és el Romanescu Park, que és un parc gegant que a dintre té... un pont, un llac, un lloc on seure... És com aquest espai verd de la ciutat, però que és un espai verd gegant, no? El Romanescu Park està una mica apartat de la ciutat, està potser a mitja horeta caminant des del centre, sent optimistes, i a Craiova hi ha precisament el Romanescu Park i després un altre parc que encara està més lluny, no? Però que és un altre parc com amb zones de patinatge, com més pensat per l'oci familiar i així... Ara us parlaré una mica de Bucarest. Quan jo vaig anar a Bucarest no vaig fer la típica visita a la ciutat, tot i que sí que em vaig moure pel centre, però sobretot em vaig moure per la zona universitària, a prop del riu. Em va agradar molt com viure aquest altre vessant de la ciutat, no? Un campus com molt gran, i també aquest estil sobri, gris, que la gent surt a córrer a les 7 del vespre perquè ja no hi ha ningú pel campus. I després és xulo que tenen com una zona, no?, a prop del campus, separen molt el que és la ciutat universitària i la zona residencial. I en aquesta zona residencial és com un petit poble d'estudiants que van a Bucarest, no?, i que trobes estudiants de tot Romania. Sí, anem com als highlights de Bucarest, aquestes zones que no s'han de perdre, doncs jo recomanaria moltíssim anar al Parlament. És el segon edifici més gran del món, el Parlament de Romania, després del Pentàgon. És una bèstia d'edifici que t'acull amb uns jardins a l'inici i hi ha la possibilitat de pujar al sostre. Sovint fan alguns esdeveniments o alguns recorreguts, així amb una copeta de vi, i que puguis pujar al terrat de l'edifici. I és xulo poder tenir aquesta visió global de la ciutat. Una altra cosa que a mi em va sorprendre molt i alhora em va agradar molt és que en alguns parcs de Bucarest, alguns parcs urbans, que tenen així com carrerons, es van perdent, no és el típic parc com una planícia i tothom està allà, sinó que són parcs com amb camins, amb laberints. Si et perds una mica caminant, arribes a trobar petites placetes on tenen taules amb el dibuix del tauler d'escacs. I aleshores és xulo de veure com a certa hora de la tarda allò es va animant i va arribant gent amb les seves peces a la motxilla i es posen a jugar entre ells. I és com un punt de trobada i un lloc on tu saps que sempre hi haurà algú, no? Si hagués de comparar Bucarest i Craiova, realment veig que hi ha molts punts de connexió, que tenen molts punts en comú, com que Craiova, així com Bucarest, tenen un centre més arreglat, més pensat pel turisme, per acollir a gent de fora. I després l'interessant també de les dues ciutats és això, és el perdre's i arribar a barris no tan populars, però que hi ha cases que et sorprenen, edificacions, sobretot construccions en fusta, no?, que Romania es veu molt bé al nord, a la zona de Transilvània, però hi ha alguns trets que podem trobar a Bucarest i a Craiova en algunes cases, ja sigui amb la fusteria de les finestres, de les portes, no sé, és com un art allà, hi ha com tota una tradició. Bucarest és una ciutat més gran, intenta, no?, com obrir-se més al que és l'Europa occidental, però tot i així notes que ja estàs a l'Europa de l'est, no? Tant Bucarest com Craiova tenen aquest toc decadent, que volen com tenir un centre i tenir un espai com més elegant, més obert, com més europeu, però al final veus que està tot impregnat d'aquest toc més decadent, amb aquests edificis a mitges, molts, fins i tot els edificis que estan desocupats te n'adones perquè estan com trencats, no? Però alhora després veus una casa que sembla que està desocupada i no, hi ha gent vivint a dintre, no? Però hi ha una deixadesa com general.

0: Punt i final. Si voleu recuperar el programa, ho podeu fer al web martorelldigital.cat dins l'apartat de Ràdio Martorell i el subapartat del nostre programa, el Sendes, amb tots els darrers podcasts. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip que fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Moltes gràcies per escoltar-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
1: Tota la vida per fer...

0: Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Hola, què tal? Esteu un pèl massa escarxofats al sofà els caps de setmana? Les sèries us tenen les neurones una mica estovades? Els vostres microones estan farts d'expel·lir crispetes? Ep, tenim la solució. I la solució és sortir de casa, conèixer món i fer una mica d'esport. Senderisme, excursionisme i viatges, tres opcions que plantegem cada setmana als Sendes, aquest programa de Ràdio Martorell per la xarxa. En 25 minuts, tres propostes que primer, abans que res, presentem en el nostre sumari. Freginals és un dels pobles del nostre país amb major concentració de construccions fetes de pedra en sec. És a dir, de pedres encaixades entre elles sense l'ajuda de cap ciment ni morter. En Cisco Accensi és un apassionat de la pedra en sec i ha donat vida a una ruta a peu que recorre 26 barraques i altres construccions fetes amb aquest sistema. De seguida ens ho explica. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió ens narra la cinquena etapa de la ruta dels contrabandistes, que discorre entre les valls de Baztán i Bidasoa. Descripció i fitxa tècnica d'una etapa que avui ens porta des d'Irún a Arritxulo. I ens havia quedat un contingut interessant de l'expedició arqueològica del Jordi Canal Soler a Mongòlia per explicar. I com que no ens agrada deixar res en el tinter, avui, cinquè i darrer capítol. Una estàtua gegantina i un verd parc nacional protagonitzen el comiat del cicle. I sense esperar més, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. De Quicolis, del Tio Juanet de la Melosa, de l'Isaura, del Coll d'Amposta, de Xuxim, de Montllau, d'Elma, de Marcelo. Això que escolteu és una petita part de la llarga llista de topònims que mostren com l'ésser humà ha sabut adaptar-se i treure profit del territori al llarg de la història. En concret, aquests noms responen a algunes de les prop de 200 barraques o cabanes de pedra en sec que hi ha a Freginals. Freginals és un poble del Montsià de prop de 400 habitants. S'estén en una plana interior, tancada a l'oest per les serres de Godall i la Galera i a l'est per la Serreta, que és l'avançala de la majestuosa Serra de Montsià, que ens barra el pas cap al mar. I és en aquesta plana on, envoltant el poble, s'escampen les barraques i d'altres construccions fetes amb la tècnica de la pedra en sec, totes elles usades en el passat per agricultors i ramaders com a modus de vida. Un freginalenc, en Cisco Accensi, n'és un autèntic entusiasta. S'ha dedicat a arranjar algunes d'aquestes construccions, a fer-les accessibles i a traçar una ruta fàcil i assequible que uneix les més representatives. Encara no tenia nom i l'ha batejada a Wikiloc com a Ruta de les 26 Barraques de Freginals. Ell mateix ens l'explica.
1: La ruta té una longitud sobre els 10 quilòmetres. Aquesta ruta la pots fer sencera, que pots veure totes les barraques i les construccions de pedra en sec que et trobaràs. Vaig obrir un camí que les unís directament i les pots fer totes de cop. O la pots dividir en dos trossos, en dos trams. El desnivell més alt que té ve ser uns 80 metres d'alçada. Se dividix en dues serretes que envolten el poble. El poble no el perds mai de vista, vull dir, el tens sempre que el veus. I la vegetació és una vegetació típica mediterrània, malesa, margalloneres, matissa, carrasques, pins, llavantes plantes aromàtiques, que és del clima mediterrani, com són el timó, el romé, l'espígol, etc. I és per a tot tipus de públic, de petits fins a grans, un mínim de forma física.
0: La ruta de les 26 barraques de pedra en sec de Freginals és apta, com hem sentit, per tothom amb una mínima condició física. S'apropa a construccions que, en el millor dels casos, tenen gairebé 300 anys d'antiguitat, tot i que la seva presència al territori ja data del segle XII. En Cisco ha viscut aquest món de ple a nivell familiar. El seu avi i el seu sogre eren margeners, és a dir, es dedicaven a fer marges de pedra. I de ben jovenet ja va aprendre a col·locar pedres amb aquesta tècnica. Va ser d'aquesta forma.
1: Se diu pedra en sec perquè és solament pedra, vol dir, sense cap tipus de morter, ni ciment, ni res del món. Normalment solen ser circulars, encara que n'hi ha dovelades i n'hi ha que són quadrades, però principalment solen ser rodones. I llavors se diferencien també en el tipus de llindar. Que han que tenen la llinda en una pedra plana o n'hi ha inclús que aquelles ja moltes ja han desaparegut, que estan fets els llindars en fusta, han desaparegut perquè s'ha fet malbé la fusta i n'hi ha altres que estan fets en bòveda de canó.
0: Parlem ara de la ruta. Si la fem sencera, veurem un total de 26 barraques. Però quines són les més interessants? La primera, situada a l'est, és la de Quicolis.
1: Aquesta barraca, precisament, la va construir l'estona que es deia Quicolis, que era picapedrer. Era el cap dels picapedrers, era molt forçut, tenia una força descomunal, però quan se fa gran ho paga car, i llavors després va acabar molt malament dels genolls. És una cantera que està molt a prop del poble, però estava tan malament dels genolls que aquest home, per no baixar de la pedra sobrant, de la cantera de la pedra ruïna, i de la pedra sobrant va fer la barraca, i llavors ell habitava contínuament allí, i les filles li pujaven el menjar cada dia.
0: En Cisco cita dues barraques més. Primer, la de l'Isaura, feta pel seu rebesavi Francisco Subirats, també a l'est de Freginals. I a continuació, una que és a ponent del poble, molt a prop de la P7, la de l'Isidro de l'Ampostina.
1: Està en la pedra molt ben col·locada i llavors es fa diferents pisos de pedra. Té tres pisos de pedra i és molt curiosa. Potser per a mi és la barraca més bonica. La barraca de Quicolis s'endú la palma pel tamany, però com a qualitat està, a la meva manera d'apreciar, la més bonica. La barraca d'Isidro de l'Ampostina, que també és una barraca de tamany considerable, que està feta en una pedra menuda i també està molt ben feta.
0: I algunes altres més, com la de Xuxim, amb una cisterna incorporada i que està coberta per una llosa de pedra natural, o la del Tio Juanet de la Melosa, a l'extrem nord-oest, molt perduda entre la malesa i de planta ovalada i semienterrada. Les barraques són les reines de la pedra en sec, però no podem menystenir les moltes altres construccions fetes amb aquest sistema. Al llarg de la caminada veurem, per exemple, el corral del que va ser l'últim pastor del poble, dos forns de calç i un conjunt de capelletes.
1: Tenim el corral de l'últim pastor dels Freginals, que jo el vaig conèixer, no sé ara exactament, però potser va morir sobre fa uns 10 anys i una cosa així, i va morir a la caseta que tenia al costat del corral, fent el que sempre ell havia fet. També tenim dos forns de calç, un de tradicional i un altre més tipus industrial. El que passa que deu fer uns 50 anys potser que es va abandonar i, claro, l'estat està una mica lamentable, però bueno, encara es pot veure els forns i s'aprecia bé. També, si la partim pel mig i fem la del primer tram, ens trobem en 12 capelles del Calvari amb la significació de la passió de Jesucrist, i cada capella està significat amb manises. I de moltes estan els dibuixos fets a les manises.
0: També dos dipòsits grans d'aigua per abastir els ramats, dues canteres de pedra, el cocó de Pellero, un pou empedrat de dalt a baix, un camí empedrat i diverses masades, és a dir, casetes de camp rectangulars més grans que les barraques. A més, hi ha una cova feta per les mans dels freginalencs que va ser aixopluc durant la Guerra Civil. I, evidentment, no hi podien faltar els marges i les parets de pedra seca.
1: N'hi ha que són amb molta alçada i també n'hi ha que, a part d'això, també n'hi ha de molt amples, que inclús com muntegaven la pedra per a poder cultivar, n'hi ha que arriben a tindre estampades de 3 metres. Hi ha zona que és més terra, però la nostra zona és una zona molt pedregosa. Llavors, si volien cultivar, tenien que trencar la pedra, inclús hi havia lloses grans de pedra, agafaven per perpalines i picant en els malls i trencaven la pedra, i llavors anaven extraient la pedra fins que allò se quedava a la terra. I llavors, clar, aquella pedra allò els molestava. I aquesta pedra que els molestava, una manera de muntegar-la era fent aquest tipus de construccions o inclús fent marges, que si feien marges aprofitaven, perquè així també anivellaven els terrenys que tenien pendents.
0: I en feien terrasses de cultiu. La terra acumulada cap a una banda, les pedres cap a una altra, amuntegades fent un mur. I a més dels elements físics, la ruta obsequia el vianant amb un paisatge rural i de grans panoràmiques.
1: Tens una vista impactant del Montsià, el poble de Freginals, perquè quasi que en tot moment l'estàs envoltant. Tens una vista de tota la vall de les Foies, que va seguint la vall de les Foies, la vista, i al final de la vall de les Foies veus el castell d'Ulldecona. Tens unes vistes també privilegiades de la Serra de Godall, que la veus completament, el Montsianell, les dues serretes, el riu Ebre amb el delta, i també tens unes vistes espectaculars dels ports de Tortosa de Dei. I també al mateix moment, segons a quines zones estàs, veus totes les planes i moltes poblacions de les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Tenen unes vistes privilegiades per a poder-los veure.
0: I acabarem la ruta de les 26 barraques de Freginals fent cap al nucli urbà, l'antic Farraginale, és a dir, lloc de farratges. En Cisco destaca llocs interessants com Cal Antònia, que és una antiga taverna que conserva el seu interior com ara fa 150 anys i que s'obre per fires i ocasions excepcionals. També les restes de l'antiga església, l'actual temple de Sant Bartomeu, barroc de fora i d'inspiració gòtica per dins, Pins o unes quantes construccions rurals de pedra vista i cases pairals com la de Fernando Itarte, immensa. Un dels llocs més destacats, això sí, és la Casa Miralles, seu de l'actual Ajuntament.
1: Esta casa se va construir l'any 1665 i va ser destruïda a la Guerra de Successió dels Segadors i després la van tornar a reconstruir. La casa pairal és enorme i a l'interior té un pou del segle XIV. És espectacular, està il·luminat, se pot veure, hi ha un enrejat per protegir la gent i se veu l'aigua al fons, però té molta profunditat i és molt espectacular. A vegades també el que es pot destacar de l'Ajuntament s'han conservat, són les portes antigues amb la decoració de la flor de lis, la condecoració destacable, un mèrit que li va donar la casa al rei.
0: Tornant a la ruta, si la voleu fer, us donarem tres referències a Wikiloc. Sota el títol Ruta de les 26 barraques de Freginals, de l'autor Cisco Accensi, trobareu la ruta sencera. Ara bé, si la voleu fer per trams, més curta, l'usuari Pep Badia, àlies Pep Bat, la divideix en la ruta est, la que es titula La Serreta, Barraques Freginals, i a l'oest, la que porta per títol Les Serres, Barraques Freginals. Ja ho heu sentit, barraques, masets, murs, marges, cisternes, coves, cocons, tot un estol de construccions d'ús agrícola i ramader que són el passat de Freginals i d'altres punts del país. En Cisco Accensi es resisteix a que desapareguin i ha lluitat per posar-les en valor, perquè són patrimoni i homenatge als ancestres. Tant de bo més gent, associacions i institucions s'assumin a posar-les en valor i fer que tot aquest llegat no s'acabi de perdre engolit per la malesa.
2: Sendes.
0: Temps per fer senderisme al Sendes i ja tenim aquí el Xavi Tió, que és qui ens porta, com cada setmana, la proposta senderista. Xavi, com estem?
3: Ah, Maria! Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, anem per la cinquena de set etapes d'aquesta ruta de la Senda de los Contrabandistas, eh?
3: Ah, això mateix, seguim amb la Senda de los Contrabandistas del Bidasoa, aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en set etapes, que ressegueix les valls de Baztán-Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, per entorns de pastures i boscos en paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. Estem fent l'itinerari en sentit antihorari i, si ens imaginem la ruta com una mena de O allargassada, doncs bé, a la cinquena etapa farem una petita trampa per descansar una mica del dia anterior i com que la ciutat és força gran, des de l'hotel anirem en taxi fins a l'ermita de Sant Marcial per estalviar-nos el tram urbà d'Irun i d'allà començant a retornar cap al sud pel costat de ponent del Parc Natural de Llacoa-Ria, arribar-nos fins a Ritxulo en una etapa que podem considerar de descans.
0: Doncs vinga, anem a començar aquesta etapa tranquil·la, pel que veiem, no?
3: Ah, això mateix. Sortim de l'ermita de Sant Marcial, enfilada ben bé sobre Irun i amb vistes de tota la costa, des de Donosti fins a Sant Jan de Luz, a Iparralde, és a dir, al País Basc del Nord, sota administració francesa. I després de contemplar el panorama sobre la desembocadura del Bidasoa, la badia del Chingudi i el Jaizkibel, que és la muntanya més alta de la costa cantàbrica, comencem a caminar pel passeig enjardinat que du a l'ermita, seguint altra vegada els senyals del GR11 que havíem deixat a Vera a l'etapa anterior, i després, ja per pista entre bosc d'alzines i pins amb falgueres, anem pujant molt suau fins a passar pel costat del cim de Sant Marcial. D'aquí fem un tram resseguint un llarg enfilall de palomeres i per dins d'un espès bosc de castanyers anem a trobar una àrea de pícnic al costat d'una carretera local, el Coll d'Ursain. És just el punt on hi ha un punt d'informació del Parc Natural a Llacoa-Ria. És un petit massís granític molt popular a la zona, que és per on anirem a partir de llavors. Fem un tram de poc menys d'un quilòmetre per la carretera o resseguint-la pel costat, per tot un tram de pastures obertes, fins a deixar el GR11 i la variant GR11-3 en un aparcament amb vistes a les penyes d'Aia, que són les que donen nom al parc natural, i seguim a partir de llavors els senyals dels GR285 i 121 que comparteixen sender. Entrem de nou al bosc, anem mantenint la cota amb petites ondulacions, Passem les runes d'un mas i també un petit jaciment arqueològic fins a baixar a quasi tocar altra vegada la carretera en un aparcament. És el punt on fem un colze molt marcat, canviem de direcció per posar-nos a sud, passem per un búnquer que és força ben conservat i anem a resseguir tot el costat de ponent de la part central del massís per un magnífic bosc mixt de faig, pins, roures, saurons, teixos, etc., en un entorn humit ple de molsa, falgueres, tram mig selvàtic. I el camí ens du a passar sota la cascada d'Aizondo, és un salt d'aigua d'un centenar de metres, i a partir d'aquí encarar la darrera pujada de l'etapa i també la més dura, que ens porta a traspassar tot de petits torrents verticals que baixen dels cims principals, passar alguns punts on ens hem d'ajudar dels arbres per superar el desnivell i acabar d'assolir el punt més alt de l'etapa on trobem alguna clariana entre els arbres que ens dona vistes cap a Errenteria i Donosti. I després ja anem girant per una zona més soleia per acabar de fer la volta cap a la banda sud del massís fins a arribar al Collado de Arritxulegui, per on passa una carretera local i que és frontera entre Euskadi i Navarra, i alhora final d'aquesta curta però preciosa etapa i on anirem a dormir a Arritxulo. És un gran refugi de muntanya, modern, just sota el coll dintre d'una esplèndida fageda.
0: Doncs una etapa més tranquil·la, i això ho notem, per exemple, en la nostra fitxa tècnica, que comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Això mateix, doncs estem parlant de 13,7 quilòmetres.
0: Desnivell?
3: 660 metres de desnivell positiu i només 470 de negatius acumulats els dos.
0: Temps?
3: Posem-hi 5, 6 horetes màxim, xino-xano, per poder gaudir de tota la part central del massís d'Aia.
0: Grau de dificultat?
3: Només de 2,5 sobre 5.
0: Referències a internet?
3: I a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, amb dues cas, amb el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
0: Gràcies, Xavi. Anem ja per la penúltima etapa de les 7, la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Sendes.
4: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
0: Doncs després de recórrer el desert del Gobi, la capital Ulaanbaatar, i conviure amb una família kazaka, minoria ètnica del país, encara ens quedaven alguns indrets de Mongòlia per explicar. I és que en Jordi va visitar també un parc nacional, un petit oasi verd enmig de deserts i estepes, i un monument gegantí del venerat Gengis Khan que es veu a quilòmetres i quilòmetres a la rodona. Els voleu descobrir? Doncs anem amb el cinquè i darrer capítol, el bonus track de Mongòlia, els quaderns del viatger.
4: A l'estàtua equestre és una mica fora d'Ulaanbaatar, i realment és una estàtua de Gengis Khan que és tota ella feta amb acer inoxidable, de manera que brilla, i a més és equestre, de manera que és el Gengis Khan a sobre d'un cavall, que hem de recordar doncs, que Mongòlia, evidentment, a part dels camells que hi pugui haver al Gobi, doncs és ple de cavalls, perquè ells, doncs és el seu mètode de transport principals, no? I aquesta estàtua, de fet, és tan gran que el que hi ha és un museu també de Gengis Khan a sota, però després també a dalt té unes petites escales que van pujant, van pujant, van pujant, i és com si pugessis al cap del cavall. Hem de pensar que és una estàtua que té 40 metres d'alçada. O sigui que imagineu-vos, esteu al mig de la planura i de cop i volta surt aquest Gengis Khan gegant, tot ell de metall, brillant sota el sol, i en el qual, doncs, si t'hi fixes, doncs, hi ha gent allà a sobre del cap del cavall veient tot el paisatge o fent-se fotos amb Gengis Khan. És considerada l'estàtua equestre més gran del món. Com que hem parlat una mica del Gobi com a tal, que era un paisatge, podríem dir, monòton, no?, a excepció d'aquests afloraments rocosos, doncs us volia comentar que hi ha un parc prop d'Ulaanbaatar, de fet és en la mateixa ruta que se segueix per poder anar a veure l'estàtua equestre, que és el Parc Nacional de Terel, en el que el paisatge de cop i volta varia moltíssim. perquè aquí ja comences a veure muntanyes més altes, muntanyes amb herba, amb arbres. O sigui, per mi el paisatge va ser un canvi brutal, perquè el paisatge, jo que he fet molta muntanya pel Pirineu, doncs recordava una mica doncs, la Vall de Núria o la Vall d'Aran. Paisatge d'aquest, doncs, fins i tot a nivell de la roca, no? Que és granítica, era un paisatge doncs, molt més agresta, més alpí, i semblava que ells mateixos també ho apreciaven, perquè just a l'entrada del parc també hi ha diverses cases d'estil una mica xalet, no? De gent que viu a la ciutat però va a passar el cap de setmana aquí a prop del parc. És molt agradable perquè, a més, també hi ha diferents ubicacions amb grans roques que representen, ells li treuen significats animals, no? Però són roques que, una d'elles, per exemple, es diu la Roca Tortuga, i sí que són roques molt grans, eh? Poden arribar a fer 50-60 metres d'alçada, que, per la forma que tenen, recorda realment una tortuga. I al final d'una d'aquestes valls, com a curiositat, i havent mencionat abans aquest budisme, arribes a un temple en el que has d'anar pujant unes escales, i mentre vas pujant una sèrie de rètols doncs et van dient diferents episodis de la vida de Buda, per extreure'n doncs, alguns coneixements, i arribes a dalt de tot i tens un temple completament preparat per poder fer celebracions budistes, amb fins i tot aquells molinets d'oració, les banderes, envoltat d'un paisatge de muntanya que allò, més que Mongòlia, doncs sembla que estiguis al Tibet o a algun lloc budista. O sigui que realment és un contrast respecte pròpiament a la ciutat, que com he dit era lletjíssima, i en canvi doncs aquí tens un paisatge preciós, i sobretot un contrast amb el Gobi, que no té res a veure a nivell de vegetació o de la pròpia geomorfologia. Un paisatge bastant muntanyós, i de fet podries fer unes quantes excursions, fins i tot veies que gent que feia excursions a cavall, per exemple, o si volguessis doncs anar a cims concrets, no? És un lloc, com dic, molt agradable, i a més també força fresc. O sigui, aquella temperatura que havíem arribat al Gobi, doncs aquí realment, per sort, no s'hi arriba. Mongòlia és tan gran que ens hem perdut moltes coses, i coses que a mi m'agradaria haver visitat, no? Això ja serà per una segona expedició, però, per exemple, hi ha altres cultures que no hem mencionat, com el Satan, per exemple, que són ramaders de rens. Imagina't, els rens, els típics rens del Pare Noel, A Mongòlia també n'hi ha, estan més al nord, i potser alguns oients hauran vist fotos que són dels pocs ramaders de rens que poden muntar sobre els rens. I, de fet, utilitzen els rens com a mètode de transport. Això és una cosa que, justament al Gobi, també, que teníem un equip que era d'arqueologia, també vam veure algunes inscripcions i petroglifs fets a la roca, que tenien dibuixos de gent muntada en rens, no? O sigui que fa molts milers d'anys, allà al Gobi ja hi havia gent que també doncs, anava amb els rens. Doncs, segurament la climatologia ha canviat tant que, evidentment, ara ja no hi ha rens al Gobi, no? Però al nord de Mongòlia doncs, encara hi és. O a tota la zona de l'Altai, que és on la serralada que hi ha a l'oest de Mongòlia, doncs, també és un lloc preciós i força aïllat que valdria la pena doncs, anar a conèixer en un proper viatge.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: Ciutat Cooperativa!
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
1: Molt bona tarda, amics. Avui amb el Joan. El Joan ja ens ha posat el tema. Ja,
2: el tema
1: a mi m'agrada això. M'agrada molt això. Jordi, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
1: Bueno, ja t'has... Has incorporat a les novetats ja i vinga, a fer
3: feina. Ja ho tenim, ja ho tenim.
1: I a fer feina, exacte.
3: A tope.
1: Sempre ha de ser així, això, perquè si no...

0: Me'n cago en tela, tu. El Mario.
1: Què passa?
0: Ui, Mario. Estem molt bé. Avui el que no tenim és l'Eli, que no, està de vacances.
2: Està a la platja.
0: Avui no podrà anar a la platja. No, ja sol, avui.
1: Aquest matí sí que
0: n'hi havia. Ah, aquest matí sí. Vale. Què és això?
1: Mare,
0: que estan jugant
1: a futbol.
0: Estan jugant a futbol, aquí.
2: Ara avui parlem precisament d'això.
0: Ja no sabem ni pagar el telèfon, tio.
2: Que avui parlem d'això, dels mòbils, de la IA, de les xarxes, com ha fet tot això al món dels trastorns mentals.
0: Sí.
2: Bé, doncs, a mi em sembla molt greu perquè, ja, si una persona, entre cometes, normal, té l'algoritme i va sortint coses diferents a les xarxes socials, també hi ha un moment que una persona amb trastorn mental pot arribar a pujar la seva eufòria, a pujar la seva mania, també amb aquests fets, no? Puc començar per aquí?
0: Sí. Tu realment, quan fa calor, Joan, et sents com també una mica més estafat que puc estar-ho jo, per exemple?
2: No, és que jo tinc un condicionament, que és l'esclerosi. L'esclerosi em fa, d'un moment a un altre, una fatiga crònica que enxafa molt. Ja, amb aquest aixecament, més la calor que hi ha, doncs imagina't.
0: Val, però per la qüestió de l'esclerosi. Per la qüestió de la problemàtica mental, no. Bueno.
1: Ja, jo començo que ja, abans de les xarxes socials, no sé si us en recordeu, que n'hi havia nois que veient la tele els agafava atacs epilèptics. Mm. Perquè donaven imatges que canviaven molt ràpid, i aleshores això a determinades persones els generava un atac epilèptic, no? Ara estem, per mi, amb una nova pandèmia que afecta tant a persones com amb trastorn, i a persones que no ho tenen ho pot desencadenar. Vale? Perquè, doncs, bueno, són moltes hores que es dediquen a les pantalles, que no n'hi ha una relació directa amb les persones, sinó que és sempre a través d'una pantalla, i deixes de fer xarxa, i les gestions emocionals es perden una mica. Tot el que surt a les xarxes són estereotips, no sé si us he fixat que tothom que es fa selfies i surt a tothom somriu. Poques vegades veus una persona que s'expressa tal com està. I aleshores, doncs, això és un caldo de... A mi m'ha agafat tard les xarxes socials, perquè no m'acaben de treure, no? Jo m'he enganxat més a First Dates, a Telecinco, que...
0: que no. Què és això? Aviam, explica-ho.
1: No ho has vist mai?
0: No.
1: Aviam, perquè ho veu la meva mare, però és... Ve gent a buscar parella, però, bueno, allà és un desgavell complet.
2: És molt divertit, eh? Perquè surt cadascun de... o gais o... Sí. No t'ho veig tant, no? Però és que hi ha cada personatge que dius com pot ser això, no?
3: Existeixen?
2: Són reals?
3: Són reals. Sí, però jo crec que estan seleccionats, eh? Una miqueta és com...
1: Sí, això m'han explicat, sí.
3: És com la... No? Una miqueta, retornant al tema de la intel·ligència artificial, no? Que és, al final és com l'algoritme de predicció, no? Al final és com... Ja ho fan expressament perquè et doni aquest joc. Perquè se'n parli, perquè la gent s'hi enganxi. No? Perquè al final, si no, doncs no tindríem publicitat, no tindríem finançament, no? I no hi hauria aquest... No? Aquesta... No donaria això per parlar.
0: Ja.
3: I enllaçant amb això que deia el Joan, no? Aquest matí escoltava una notícia per la ràdio, i ara l'estava buscant al mòbil i ho deia, eh? Brussel·les lo tiene claro. Instagram i Facebook són addictivos por diseño. Mm. És a dir, estan dissenyats per ser addictius, no? Podríem dir que és...
0: Parteixen si d'aquesta base.
3: Si és addictiu, diguéssim que generen una substància al cervell, no? Quan la consumeixes, que et genera plaer, no? I que, a més, tu, com que et genera aquest plaer, després el busques. No? Per tant,
1: addicció.
3: Exacte, sí. Diríem que és com una droga, no?
0: Sí.
3: Per dir-ho així. És a dir, imagineu-vos que han dissenyat algo que tu quan estàs consumint és com si fos una droga, tot i que no estigui relacionat amb cap substància que ingereixes, eh? Sí, simplement és el temps de consumir això, no? I al final deia, Meta s'enfrenta a una multa de 12.000 milions de dòlars. jo no sé què són tants diners.
0: No, jo tampoc.
3: Jo mai els he vist en una compte d'estalvi corrent, no?
0: Ni crec veure'ls mai.
3: Per tant, crec que és suficientment greu.
0: Sí, com per tenir-ho...
3: Com perquè avui en puguem parlar, sí. No? I com perquè prenguem consciència, sobretot, jo dic tothom, no? Perquè al final és com el que en té i el que no en té, i se'n doni compte de que realment això el pot perjudicar. No, perquè al final quan tu depens d'una cosa per ser feliç, quan tu depens d'una cosa per estar bé, és un problema.
0: I resulta que t'està espatllant, eh? Perquè exacte. El que fa és espatllar-te. Perquè no. El que està clar que és quan és addictiu, i hi ha qui ho sap manipular, això...
3: Clar, al final està creat, sí, no? Sí. Per manipular-te.
0: Exacte.
3: És a dir, perquè tu no abandonis, no? Com li deien aquest matí a la ràdio, un scroll infinit. Scroll, no, scroll és en el moment en què tu agafes i vas baixant i vas veient vídeos, al final són vídeos de curta durada o continguts que s'ajusten al que sí. Tu vas veient, no? Sí, sí. En funció del temps que estàs tu visionant allò, diguéssim que fa una predicció, l'aplicació, no? Hi ha un algoritme que fa una predicció i ja llavors ja sap el que t'està ensenyant tota l'estona.
0: I és comprovable, això.
3: Sí, sí, bueno, sí.
2: Real.
3: De fet, per això els volen multar, no? Ja, perquè diuen, clar, és que estem generant aquí, no? I al final després, clar, vosaltres genereu això pel vostre propi benefici, però després nosaltres, no? És a dir, l'Estat, el govern, Brussel·les en aquest cas, diu, és que clar, tenim gent enganxada d'això i les teràpies... per poder-se'n desenganxar, moltes vegades corren de la sanitat pública, no? I la comorbilitat que genera aquest tipus de trastorn, clar, és molt alta.
0: Sí.
3: Clar, imagineu-vos estar tot el dia consumint, no?, el que deia el Mario, no? Al final és com, ostres, gent fantàstica, feliç, postes a sol, no?, amaneceres, anocheceres, no?, allò, a la platja, no?, tot és fantàstic, tot és ideal.
0: Tothom riu, sí.
3: Clar, però dius, realment és així el món en què vivim?
0: No, més clar que no.
3: Clar, tu perquè...
1: Cossos perfectes i...
3: Exacte, no? I al final, tots els que estem aquí ja tenim certa edat, no? Però al final, tu comences a bombardejar amb aquests inputs, no? Tu, al final, jo sempre dic que hi ha una combinació fatal, no? Que és, al final és el donar un mòbil amb accés a les xarxes socials a nanos joves, no? És a dir, al final, sense... Clar, sense filtre. Al final, quin filtre poses, no? Al final, a vegades és... Crec que és tan difícil.
0: Que es poden posar els filtres i hi ha familiars... Com
3: bueno, hi ha familiars, no, deixo mitja hora de xarxes al dia.
0: Això,
3: no? I quan s'acaba, pum, el mòbil...
2: Es com... parental, també.
3: El control parental. Mm. Clar, però al final també dius, bueno, doncs li dono un mòbil, però sense xarxes socials.
2: No el vol, ja.
3: Clar, no el vol, és motiu de discussió, no? Moltes vegades també l'exclous del grup, no? Per tant, el fas, no?, allò que no vols que sigui... Però clar, no? És difícil.
1: N'hi ha països d'Europa que ara ja han prohibit, fins als 16 anys està prohibit que accedeixin a les xarxes socials.
2: Mm. També hi ha trampes, hi ha moltes trampes per canviar l'edat, canviar les coses.
3: Clar, al final es queixaven de que el filtre que tens tu per dir, no?, per obrir-te una compte o una altra... És una, com si diguéssim, vostè és major de no sé quantos? Tu li dius sí, saps? I vale, doncs pues, ja molt bé, pues ja pot accedir a una cuenta d'adultos, no? Sí. I al dir, ostres, no? Potser s'hauria de perfeccionar una miqueta més, no? Sí. Amb tot això que tenim ara, que si de la IA, que si no sé què, que si no sé quantos, doncs, ostres, no ho sé, no ho sé.
2: Clar, jo considero que també crec que el mòbil és la cosa que més, o la persona que més es coneix a tu. Però clar, dius, pues, comences a fer escrono, i m'ha passat que potser miro pel·lícula de terror o coses així, i només surt això, pam, pam, pam, perquè t'enganxis, hi ha una altra, i quina pel·lícula, i això. I molts cops la informació es trenca, o sigui, no hi ha molta informació perquè tornis a enganxar amb una altra plana, i això és, com diu, el llet és infinit, no? I també amb els nanos aquests que tenen 14 o 15 anys, estan desitjant tenir el mòbil, perquè són company del té, el tio del té, el seu cosí del té, però tu li treus el mòbil a un nano de 16-14 anys i es torna boig, i diu, el meu mòbil vol trencar-ho tot, o sigui, no, per culpa del mòbil.
0: Ho vol trencar-ho tot en el sentit de que hi hagi alguna prohibició, esclar, o
2: clar, alguna que li treguin el mòbil,
0: limitació.
2: Diu, no, sí. Dius, mira, trec el mòbil que ja es tenia prou, posa una cosa que és increïble.
3: Sí, clar, sí. El problema és que tota aquesta gent que encara no ha viscut suficient, no? Al final jo ja sé que la vida... No? Hi ha altibaixos, no? Hi ha moments que estàs millor, hi ha moments que estàs pitjor, no? Que no tota la vida són postals magnífiques, no? Al final tots els allà ho sabem, però clar, tu amb una persona de 14, 15, 16 anys que li dones el mòbil per primera vegada comença a veure això i al final es farà una idea de la realitat, no? De que aquesta és la realitat que li toca viure. Per tant, clar, què li genera això? Frustració, el primer, perquè al final és com, si tu no ets com aquell que estàs veient, és que, no? Com ho diuen allò, ets un loser, no? Sí. I, clar, al final dius, escolta'm, perdona, però és que jo això no... És una realitat que no obeeix a cap...
1: Clar, però jo per exemple, que ara em quedo fins tard mirant una peli o la tele, i em sorprèn molt perquè a les dues del matí tu poses Telecinco, Antena 3 i tal, i tots surt la mateixa marca de jocs,
2: sí.
1: De jugar al pòquer, de tot això. Perquè surti a totes les cadenes, han de pagar un dineral, i jo penso, la gent està superenganxada. I jo, em fa pensar el fet de dir, per què ens enganxem tant amb tot això? Perquè tenim un buit interior, o alguna mancança...
0: O perquè ens ho provoquen.
1: Sí, però, vull dir, tan vulnerables són? Ens volem evadir...
0: No és que siguem tan vulnerables, però ens ho provoquen. I penso que és el que hem parlat fins ara, no? O sigui, des de l'existència de cadascuna d'aquestes cadenes, vull dir, una de les coses més profitoses és precisament dir, bueno, com podem governar a tota aquesta colla? Avui, després, en tot cas, el posaré, tinc un dit que és molt... que hi ha una diferència entre la religió, entre el que és religiós i creu en un probable més enllà, i el que utilitza la religió, i penso que és una diferència que hi ha aquí, no? I en parla, és un article que en parla. Llavors jo crec que el problema el tenim aquí, no? Que hi hagi governants, per dir-ho d'una manera, en aquest cas estem parlant de qualsevol governant, vull dir, qualsevol director d'una emissora d'aquestes, no? Que diu, bueno, vinga, hem d'atrapar gent a que jugui, perquè el jugar crea una addicció, que en definitiva és la ludopèdia. És clar, com més vols guanyar, més jugues i més perds. Això no hi ha dubte, no? I llavors estem parlant d'això, jo crec, eh? Qui és el que fa? Qui és el que utilitza una expectativa precisament per aprofitar-se d'ella, no? I llavors, doncs, manipular-lo tota la vida. Jo n'he conegut en la meva família persones que han jugat a loteria i coses d'aquestes, no? I només a tirar màquines i tal, i és la ruïna, eh? Això és la ruïna.
1: Però jo el que vull dir... ho he vist. Jo el que vull dir és, per què a aquella persona li afecta i a tu no?
0: Bueno, perquè, a veure, esclar, això ja són... Això ja... En primer lloc, perquè tu probablement ja no jugues, això. O sigui, tu probablement ja tens una formació individualitzada que dius, no, això és horrible, perquè ho veus amb altres que estan enganxats, no? I llavors dius, no, jo això no jugo. I vale, vull dir, tu pots jugar, com diu el Joan, a veure pel·lícules de terror, però bueno, vull dir, com les has vist, allò no té més importància, que te'n posaran moltes, però no t'afectarà d'una manera tan negativa com el que estem dient, no? I en canvi, sí que hi ha manera de portar-te, doncs, a una negativitat de joc i d'exposar a la qual va més enllà de tu mateix, o sigui, va a qualsevol petita unitat familiar o de grup que pertanyis, que es veurà afectat per la seva condició, no?
1: Vale, i el que deia Joan, de dir, una persona que pateix patologia, fins quan li pot arribar a afectar tot aquest tipus de...
0: Sí, avui precisament m'he trobat, i avui aquest matí m'he trobat, jo tinc molta amistat amb una persona, no m'explicaré qui és ni res, i una de les coses que m'ha vingut a explicar és una de les grans dificultats que té, no? I llavors jo, bueno, com acostumem a fer a la ràdio, no? M'ha vingut en el cap de dir, ara és el moment. I el moment és dir, bueno, dic, però esclar, si tu ets conscient que tens aquesta problemàtica, evidentment has de fer alguna cosa per revocar-la, no? Demanar ajut, no? Per exemple, va dir, què és, un psicòleg, el mateix psiquiatre, vull dir, no sé, o qualsevol amic.
3: Demanar ajuda. Algú especialitzat.
0: Sí, exacte. Sí.
2: Però també hi ha la part de força de voluntat. O sigui, si tu demanes ajuda, però tornes a jugar, o per exemple, en el meu cas, torno a fumar, i no tinc força de voluntat, dir, ho tornaré, vinga, 5 dies sense fumar, 10 dies sense fumar.
0: Mira, Joan, jo et diré una cosa que és molt senzilla. Jo, a mi costava, deixar de fumar em va costar també molt, però bueno, ho vaig aconseguir, ja està. Però és el que cal.
2: Però ho intentaves i vas dir, vaig deixar de fumar.
0: Clar, ho vaig intentar.
2: Hi ha que és rodó, per tal que sigui, que no pot deixar i està tan enviciat que demana diners, s'empenya...
0: Però el no poder, Joan, i penso que és una de les coses, almenys per mi és molt important, el no poder és perquè ja t'ha atrapat. I llavors, esclar, és més difícil. Quan ja estàs atrapat, ja, ja és clar, més difícil.
2: Però llavors, tens força voluntat, almenys pensar, ho has de deixar, o avui no jugaré. Demà, no ho sé, però avui no jugaré. És la força voluntat, per igual que deixar l'alcohol o deixar qualsevol cosa.
0: Bueno, t'has d'argumentar, per dir-ho d'una manera. O sigui, has de fer de manera que allò pugui ser, doncs, un èxit, per dir-ho d'una manera.
2: És que era un moment que pots deixar emportar pel que sigui i no deixar-ho mai perquè és una evasió.
0: Exacte.
2: És una solució als teus problemes, que tu vas a jugar a la màquina, els posem i t'oblides de tot. T'oblides dels problemes, de la família, de tot.
0: Però d'això nosaltres ho considerem, almenys jo, jo considero que això és una feblesa humana que ja t'ha atrapat i que, bueno, que tu no ets prou capaç de superar-la. Clar, perquè l'ajut és una de les coses que t'ha de proporcionar aquesta força. Sí?
3: Totalment, totalment. I al final, com tot, no? Hi ha gent que està més predisposada a una altra, no? Al final és com... No sé, hi ha gent que, pues, bueno, que és més propensa, pues, a caure en segons quins tipus de històries.
0: I gent que no ho diries mai, que aparentment moltes vegades, oi, que és bona persona i
3: sí,
0: oi,
3: sí, no té res a veure, jo crec que no té
0: res a veure,
3: simplement, doncs, bueno, són coses aquestes que passen, no?
0: Sí.
3: I al final també, doncs, com a govern també, no? Limitar això, no? Sí. Enfrontar-te al gran gegant, no? Doncs de les apostes o en aquest cas de les xarxes socials, ha de ser difícil, no? Al final
0: sí,
3: és intentes limitar, no? Perquè al final ja entenc que això no pot sortir a qualsevol hora a la televisió, no? Al final és com normalment a les 2 de la matinada, doncs ja no haurien de, no? Normalment no hi ha molta gent, no? Potser són hores que hi ha menys públic veient la tele, no? És com... També hi havia molts youtubers, no? Abans la gent jove no veu la tele, ara la gent veu els youtubers, no? I al final els youtubers comenten el que ells fan. Hi havia youtubers que anunciaven, també tenien d'això de loteria, no? Jo me'n recordo el cas de l'Ibai Llanos, un youtuber molt famós, que el tio tenia clar, dic, jo ja en tinc prou de quartos. A mi no em fa falta, primer de tot, ni anar a Andorra per tenir-ne més. Al final és com jo soc clar, que jo soc d'aquí. No? I a més, i no em fa falta tenir encara més quartos publicitant coses, no? Com ara és el tema dels casinos, dels bingos, del joc online, de les apostes, quan sé que amb això estic fent mal i destruint moltes famílies. Exacte. I dic, ostres, està bé, això.
0: Doncs això està molt bé. I això, no, al final, és el que
3: ens honra com a persones, no? Sí. Al final és com fa falta més persones amb aquest tipus d'iniciatives.
0: Estic d'acord. Molt bé.
2: Jo el que fumo també és que ara hi ha creadors de contingut per tot arreu on vagis, del que sigui pastisseria, moda, hi ha un munt de... Jo soc creador de continguts, ja està, ja tens els teus youtubers, tens els teus likes, que dona'm un like, dona'm un like, quan més likes, més famós ets, i quan més famós ets, més pots anunciar productes i aquests productes et donen un benefici. I és increïble, jo vull dir, no treballen, no són ferreters o no són fusters, no, són creadors de contingut i tan panxos, jo no...
3: Però clar, al final també jo entenc que la publicitat d'un negoci moltes vegades l'han de fer a través d'Instagram perquè és el que consumeix la gent.
2: Sí, clar.
3: No, al final, si tu em dius, no, jo per exemple no tinc Instagram, no? I a vegades dius, no, mira, et passo un reel, no? Una història que és d'Insta. Jo, hòstia, no tinc Insta. No, al final no ho puc veure. Jo m'estic plantejant, dic, ostres, per segons quines coses va bé tenir Instagram.
0: Sí.
3: Al final jo no fa falta que pengi la meva vida.
0: No.
3: Però si al final vull assabentar-me, estar assabentat de certs tipus d'activitats, de coses que m'agraden i d'això, doncs potser al final me n'hauré de fer un, precisament per poder consultar aquest tipus d'iniciatives que a dia d'avui, si no, no puc.
0: Et passen. El que està clar és que instal·lar Instagram deu ser tan fàcil com...
3: Toques
0: aquell botó i ja hi és.
3: Però fixeu-vos com són aquest tipus d'aplicacions,
0: sí,
3: que per poder accedir a elles,
0: sí,
3: Instagram,
0: sí,
3: a xarxa social, et demana accés a tenir el teu micro.
2: Clar.
3: El micro.
0: Sí.
3: És a dir que... tu ho has dit, no? Ens escolta.
0: Ens escolta.
3: Per tant, quan tu parles de certes coses, al final la publicitat que et sortirà a l'Instagram,
2: exacte,
3: acabarà sent... d'allò que tu has parlat. Mm-hmm. Per tant, dius, hòstia, no?
0: Para.
3: Com apreten los grilletes,
0: sí,
3: no?
0: Sí,
3: per fer servir una cosa així. Hòstia, haver de sacrificar a nivell de privacitat, a nivell de tot això, dius, ostres, bueno, mira, si només ho fan servir amb fins publicitaris, però clar, al final són dades, i les dades són informació. I la teva informació per si sola no val res,
0: no.
3: Però la de mils, de milions de persones creen tendència estadística i són superpotents.
0: Exactament.
2: I jo sóc un gran pecador amb els vídeos de gatets, de gats. Flipo amb els gats, contra tot, per les parelles que poden arribar a fer. Jo començo a veure, només veig gats. I em diverteixo un munt amb aquestes bestioles.
3: Doncs si tens Instagram, demà encara te n'apareixen més, perquè ens estàs sentint. Saps? Ah, aquí mòbil al costat, et sortiran més gats.
0: Vídeos de gats. Vídeos de gats, vinga, aquí. Voldria, si em permeteu, doncs, jo penso que és molt aclaridora. Diu, la fe és una energia antiga, una necessitat humana de mirar amunt, de creure que existeix alguna cosa més gran que nosaltres, un sentit, una llum, una promesa. La religió és el negoci de la fe. No neix de la força interior, sinó de la por, que es fertilitza, o és fertilitzant perfecte, perquè creixin els dogmes, les jerarquies i els homes que necessiten controlar els altres en nom de Déu, que no ha estat mai.
2: Sí? Un moment, ens deixem per la segona part?
0: O la seguim per la segona part.
2: Bé, escoltem, que gràcies, inevitable.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.

0: Com que som a la segona part, ja veig que deies tu. Doncs ja podem continuar parlant.
1: Sí, de les esglésies, capellans i tot.
0: Bueno, això és un exemple.
2: De la fe.
1: De la fe.
0: Voleu parlar de la fe? No, home, sí, això, sí. Jo penso que l'escrit és tan aclaridor que ja no cal donar-li més voltes al que és això, no? Trobo que l'ha encertat el que ha escrit aquest article. I ja està, vull dir, ja tenim altres coses, no? Sí o no?
1: Com vulguis.
0: Bueno, no, jo...
1: Si parlem de religió, i saps que aquí...
0: Amb religió que haig de voler, no?
1: Amb la religió jo... Cap a... Que no... Que per mi la Bíblia ho va inventar una sèrie de gent per conèixer els orígens fins arribar al moment.
0: Bueno, jo penso que, bueno, ja que deia que hi vols entrar, doncs també...
2: Podríem dir que eren les xarxes socials de l'època? No? Aquests aplecs que feien a l'església, no? Per vetllar, per... No?
0: Sí.
2: I tant. O el futbol de llavors,
0: el futbol,
2: no?
0: També, sí. O sigui, en definitiva apassionava, no? Vull dir,
1: sí,
0: et senties a tres i automàticament, lògicament, senties la felicitat d'estar-hi.
2: Et feia pertany a un grup.
0: Això mateix.
2: No? Inclòs, que això també era... No? Vull dir que al final també era important.
1: Però compte, quin era del grup, el cremaven o el fotien a la foguera.
0: No, bueno, però no, clar, sí, ara ja, ja no vulguis portar les coses tan lluny.
3: Salen. No, però manipulen amb la por.
0: Però, i tant.
3: Perquè és... amb tots els respectes, però l'Església, l'Islam, és un déu castigador, quan en realitat, si vas als orígens,
0: no ho era,
3: no té res a veure,
0: no.
3: I no sé per què han fet, o sigui, jo sóc creient, crec que pot existir algú que pot ser molt noble també.
0: Tens fe, vaja.
3: Sí, que ens pot juntar a tots d'una manera molt noble. Però no crec amb els estaments i tot això, perquè és molt manipulador.
0: Sí.
1: Jo crec que la fe és apuntar-la a la fet de no saber què passa després de la mort. És la gran incògnita, que ningú sabrà fins que es mori, si hi ha alguna cosa, i tota aquesta por en que no hi hagi res fa que creguis en un ser superior que et guia pel camí.
0: O sigui, que és qüestió de no creure en després de la mort, sinó que estàs vivint i aprofita't que estàs vivint i després ja en parlarem, no? Així de fàcil.
1: Sí, jo crec fermament les altres. Fer bé als altres, t'estimar els altres, si foten una punyalada a tu no la tornis, ser bo, com és.
0: Hi ha una cosa que avui, bueno, en aquest cas sí que ha estat l'Alícia que ho ha dit, diu, és que això de la fe és tan interessant, tan innocent, si vols, també, que dius, ostres, doncs tan fàcil com això. Vull dir, al cap i a la fi no hi ha la intenció per part de la major part de persones, que ja són nobles d'ella mateixa, perquè no entren en temptacions i no volen controlar ningú, vaja. I llavors és qüestió de tenir la fe. O sigui, el que deia el Mario ara fa un moment, diu, jo crec, jo sóc creient, sí, que hi pot haver.
1: Però també és molt important.
0: Que tu quan estudiaves també et passava això.
1: No, jo quan estudiava tenia un fonament religiós que se'm va trencar perquè se'm va trencar. I jo el que volia era marxar a Mèxic, marxar a Senegal i fer missioner i ajudar la gent que estava allà i que necessitava una ajuda. No a fer missa un diumenge i a menjar tot el dia. No. I avui una cosa, és molt més difícil tenir fe en els altres, tenir fe amb els que rodegen, que és molt més difícil perquè poden fer qualsevol cosa, que no fer amb un ésser superpoderós invisible que no he vist mai.
0: Vols dir que és més fàcil amb un que no has vist mai, no?
1: No, no. És més fàcil, clar, creure en una persona que no has vist mai és fàcil creure en Déu, no? Jo crec en Déu i ja està, però quan has de creure en els altres, fer fonament amb els altres, fer un tracte amb els altres, estar bé amb els altres, és molt més difícil perquè tu els veus i veus que poden fer alguna cosa o poden reaccionar o no.
0: Jo, hi ha una cosa que a partir del que acabes de dir i el que també acabes de dir tu, Mario, que en definitiva és allò que tu deies, no? Diu, jo volia aprendre per anar en aquests països que la fe és difícil que pugui existir donada les dificultats que hi ha, per dir-ho d'una manera, podria multiplicar-ho per 100 això,
1: Ja, però jo crec que primer són actes i després donar la fe.
0: Val.
1: Però si tu a les persones que necessiten fas un acte de bondat i ensenyes a conrear, ensenyes el que sigui.
0: Aprens a ser bo, sí.
1: Clar, llavors, si aquesta gent ja ve amb tu, doncs sí que és la paraula de diablos.
0: D'acord, val. I aquí és on, per exemple, tu no et vas veure beneficiat d'aquesta possibilitat de tirar endavant, doncs, aquest projecte.
1: Ja, també es diu que es podria fer sense ser sacerdot, o sense ser capellà.
0: Sí, també sí.
1: Es pot fer, també. Sí. Jo tenia la meva fe, no? Sí. Però és que la fe me la va trencar els altres capellans.
0: Sí.
1: Que no van creure en mi. O sea, després de 4 anys estudiant amb ells, que en coneixien perfectament, i ens deixen per la vorera, i diuen, no, quédate aquí i ja t'apanyaràs, cap parlo més. Després de la malaltia, després del torn, vaig tornar a anar 2 o 3 cops, una fredor, una cosa, i què passa aquí, on és la fe, on és Déu?
0: No hi era la fe, hi havia l'organització.
1: Jo penso, si jo volia dedicar la meva vida a Déu, i volia orientar-me amb ell, i de cop i volta, entreu tot, és un acte de fe, però jo crec en Déu. Però clar, tant de mal dius, perquè...
0: Però et va provocar precisament la poca... Bueno, vull dir que no, ja no tens fe en Déu ara, però no.
1: Tinc fe en Déu, en un Déu sí.
0: Vale. És el que hem d'escoltar, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Què dius, Mario?
2: El dia que algú torni i ens expliqui què hi ha darrere...
0: No fotem, no juguem a endevinar ara, tu, no?
2: Us imagineu
0: no.
2: Això?
0: No.
2: Jo tenim que... por, lo desconegut.
0: Clar. Bueno, depèn, no? Vull dir, també...
2: Jo crec que per norma general tenim por a lo desconegut. I això ens genera angoixa i ansietat, no? Jo, de no conèixer, no controlar, no tenir-ho tot sota...
3: Sí, jo no hi tinc por a la mort. Jo tinc por al patiment. Això em dona més por, més que angeli, que el fet de la mort.
0: Bé, a veure, però a veure, no ens allunyem ara d'on estava, em sembla a mi. Jo crec que ja diu, tenim por tots, no?
1: Sí.
0: Va. D'acord, potser...
2: La por és sana i és natural, és un instint.
1: Sí, la por fa avançada.
0: És el desconegut, però en aquest canvi, quan tens fe, no és precisament el desconegut. El desconegut és el que et provoca aquesta fe. O sigui, tu el magnifiques, vull dir, t'has fet una icona d'ell. I això...
2: Sí. Bueno, no, jo penso que al final és com, clar, ve algú i et tranquil·litza, doncs, no? I al final t'acaba dient allò que vols sentir, doncs te'l creus i et sembla bé, i al final és com, bueno, doncs ja està, això ja no em preocupa.
0: Ja no em preocupa.
2: No? Com...
0: Però t'ocupa, vull dir, d'una manera o altra, vull dir, t'ocupa, i llavors t'ocupa precisament com quan explicava el Joan, diu, escolta, és que m'ho van fotre de mig a mig, no? I a més eren els governants de tot això, no?
2: Sí, els que es diuen que són, no?
0: Això. I llavors, és clar, jo el que crec és precisament de quina manera, o sigui, de quina manera les persones que no són de bona fe, per dir-ho d'una manera, són les persones que d'una manera o altra ens hem de defensar. O sigui, hem parlat dels influencers, hem parlat dels que governen aquestes emissores, hem parlat de que en definitiva et volen per treure un suc que veritablement sigui un benefici per ells, no? I llavors aquí és on hem de, em sembla, saber treballar de manera que no perdem el nord. O sigui que realment on...
2: Que tinguem clar quins són els nostres objectius.
0: Exactament, sí, això és el que jo volia dir.
2: Que no sempre és fàcil.
0: No ho és de fàcil.
1: També és molt important les persones clau o mestres que he tingut a la vida, no? A cada període de vida he tingut una persona que m'ha guiat, m'ha aconsellat, m'ha fet avançar d'alguna manera. És molt important aquestes peces claus que tenen a la nostra vida, no? Si pot ser pares, un mestre, però sempre aquestes persones que parlen de veritat,
0: clar,
1: no?
0: I, la Mar García,
1: també. La Mar García, no. Jaume Vidal, sí, però la Mar García.
0: Ai, diu que no.
1: No, jo vaig conèixer Jaume en un moment molt crític de la meva vida perquè no sabia què fer.
0: Sí.
1: Després del CV comunitari jo no sabia què fer. I vaig venir a la ràdio, em vas acollir i mira, aquí estic.
0: Bueno, però jo no vaig ser sol que el va acollir, vull dir, amb tots aquí. Ho has d'entendre, també,
1: no,
0: això.
1: No, però fa 8 anys estaves tu i el Jordi Culé. I jo vaig dir, puc venir la setmana que ve, i llavors estic vinent.
0: Jordi Culé i d'altres també hi havia aquí, llavors... Sí, bueno, ara estàs tu... Bueno.
1: No, també ho vaig buscar jo, perquè va venir al centre comunitari i vaig parlar amb ell, vaig perseguir-lo fins a parar del bus, el vaig agafar, m'interessaria i mira, ja em vaig enganxar aquí.
0: Bé, bueno, sí, bueno, això està molt bé destacar, doncs, d'aquelles petites manetes que has trobat al llarg de la vida, perquè en definitiva l'anar sumant.
1: I el maco és tornar-te una pedra clau també, és a dir, a part de tenir pedres clau, tornar-te una pedra clau per a altres persones també.
0: Exacte.
1: És com una cadena, cadena de favors, no?
0: És que penso que tots tenim aquesta capacitat de, o sigui, de virtut al cap i a la fi, no? Eh? I llavors, o sigui, que som, tots som, tenim una capacitat interior.
1: No, tots no. Hi ha gent que pot fer-ho i hi ha gent que no. Hi ha gent que pot portar per un mal camí i aprofitar-se de tu i moltes bones paraules, però després que et deixa pel carrer. No.
0: Bueno, però aquests ja han dit que ja hem d'estar a la guai d'ells, sí,
1: va,
0: bé,
1: va.
0: I hem de combatre'ls. En canvi, els altres, home, jo parlo dels de la fe, carai.
1: Ah, de fe, sí.
0: Els de la fe, sí. Molt bé.
4: Però... n'hi ha persones que ara, per exemple, van per objectius i per interès propi i et trepitgen,
1: eh? Sí.
4: Però jo va haver un cas d'una persona que tenia una capacitat per ser trepa i va arribar el més alt i si et tenia que trepitjar, et trepitjava, i jo el vaig acabar a veure plorant. I no m'imaginava que el veuria mai quan li van diagnosticar un càncer. Aleshores, tota aquella façana es va
0: desmuntar. Es
2: desmorona tot. Arriba un moment en què, perquè tots tenim el nostre taló d'Aquiles, que dic jo.
4: Exacte.
2: No, al final tot tenim aquell punt en el que, hòstia, et desmuntes, no? Al final és quan, perquè al final hi ha moments en què tu et creus invencible, no?
4: Sí.
2: I que a mi això no em passarà, a mi això no sé què. I això li passa a tothom. No? I al final, i quan abans ho tinguem clar i no ho perdem de vista, doncs jo crec que també ens ajudarà a planificar millor.
0: Jo encara diria una altra cosa, ja que el Joan ha parlat abans que el seu problema és precisament la cama i tal. A mi quan em van detectar també, doncs, la dificultat d'un càncer, jo que havia de fer el porto, no? Doncs la veritat em vaig pensar, dic, bueno, dic, i ara què? Esclar, la primera pregunta és aquesta, diu, hòstia, no m'ho esperava això ara. I de cop i volta, la primera idea que em va passar va dir, això ho haig de patir més jo que ningú més. Bé, aquesta també és una altra de les constants de bona persona, per dir-ho d'una manera, no? O sigui, jo és de veure, m'haig de sentir segur davant d'aquesta situació, perquè si em veuen feble, llavors els faig patir amb ells, això.
1: Sí, sí.
0: I això és molt important, això sí que em va passar, eh? I fa 35 anys, això, eh?
2: Això és un acte de valentia. I de fe.
0: Així vaig sortir, aquell metge em va deixar buit del tot, però després, nano, vaig agafar la línia, no?
2: La directa.
0: I sí, la línia, no?
2: La directa.
0: I sí, i actualment, bueno, ja em veieu, no? Vull dir que sí. Això també és una altra cosa que penso que t'has de saber atribuir-te com a virtut, Joan.
1: Ah, no. I, no, a mi em va ser així, quan a mi fa 5 anys em van dir l'esclerosi, perquè és fred, i ara què passarà, no? Vull dir, pateixes més per la gent del teu voltant que no per tu mateix, perquè tu mateix ho tens i ja està. I arriba un moment que dic, mira, si cal, ho patirem, no em quedaré un racó plorant, jo faré coses i m'obré davant les meves possibilitats, però haig de viure encara.
0: Això que has explicat d'aquest amic teu que vas acabar veient-lo plorant, bueno, llavors l'ha d'acompanyar també, no?
4: I tant, sí, sí, jo vaig estar allà. I penso que per ell va ser una cosa positiva
0: que estiguis allà,
4: a part de que jo estigui allà, que aviam, no li desitjava res dolent, però a partir d'allà va donar valor a una sèrie de coses que abans no li donava i que no pensava en si mateix, sinó era, ja tenia la capacitat de pensar en els altres. Va ser algo transformador d'aquella situació. Hi ha nosaltres que igual no es transformen, o igual ho estic fent jo de manera i també perquè jo no sóc perfecte. I també m'equivoco en moltes coses.
0: No, perfectes no som ningú, eh?
2: Tots ens equivoquem.
0: Sí,
2: però jo penso que hem de veure l'error com una capacitat d'aprenentatge.
0: Clar que sí.
1: Sí,
0: sí, senyor.

0: oportunitat.
1: Exacte.
2: I jo penso que si algú bo tinc és que almenys sóc autocrític. Quan m'ho diuen o jo ho detecto. Igual no ho canvio al moment.
1: Bueno, però fas aquest esforç, no?
2: Sí, ja,
1: pres això, consciència.
2: Sí, això sí, això sí. Sí, sí, sí. Això ho he après a Instagram.
1: Mira, no tots són dolents de les coses negatives, de les xarxes socials que estàvem parlant ara. Al final també, vull dir, jo crec que el que ens ha faltat dir és que al final aquest tipus de recursos, no, sempre neixen amb la voluntat de poder ajudar i de fer la vida més fàcil a les persones que ens envolten, no? Després de tota aquesta perversió, no? Bueno, pues ara aquest o ara l'altre, no? Com l'intel·ligència artificial, no? Pues al final arribarà un moment en què ens ho farà tot, o arribarà un moment en què serà més llesta que nosaltres, o n'hi ha una que és la generativa i la no generativa, sí. N'hi ha una que no, simplement es dedica a tenir el coneixement, i l'altra que a més aprèn, aprèn d'allò, no? Al final és com raona,
3: sí.
1: Això fa una miqueta de por.
3: Bueno,
1: perquè
2: Terminator. Terminator, ja, pim-pim.
1: Bueno, no? Com deia Freud, sí. No? El no sé què mata el padre o algo així, saps?
3: Ui, el padre. Freud,
2: complexa d'Edipo.
1: Sí, no sabria fer la cita exacta, però vull dir que, clar, que al final dius, ostres, no? Això neix per fer-nos la vida millor, no? Al final és com les xarxes socials, hòstia, doncs per estar assabentat d'allò que es publicarà no sé on, doncs en vez d'agafar i haver de trucar o haver de pues que directament ho publico, llavors tu em segueixes i jo ho miro, vale, ja està. És igual els likes que tinguis, és igual si surten aquella postala no sé què, al final això és com una miqueta igual, no? Al final ho hauria de ser, no? Passa que moltes vegades s'acaba convertint en tot el contrari.
3: Tu què diries de Freud?
1: No, ui, no.
2: Jo sóc més de Jung.
3: De Jung. Per què?
2: Va ser deixeble de Freud. El que passa és que Freud ho basava tot amb la sexualitat, i Jung va generar el que són els arquetips i va tractar no amb el psicoanàlisi, sinó el que era els trastorns individualitzat des de la persona i des de l'escolta. I aleshores, una vegada escoltava, era capaç de fer un tipus de tractament o un altre, no? Sí, sobretot amb la sexualitat i el psicoanàlisi.
3: Per començar, no deixa de
2: ser. I parlava de la casualitat i la causalitat, també. Per això el veig més complet, però bueno, el Freud va inventar el psicoanàlisi i d'allà ha sortit les teràpies cognitives conductuals.
3: Bueno, no sé, inventava veure, mirar de desbrinar quines són les tendències psiquiàtriques.
2: Que per cert, Freud era cocainòman.
3: Ah, sí? Ah, no ho sabia. Bueno, però això no...
2: No, però tenia una addicció.
3: Val, i què vols dir amb això, que en el món, en el moment que puguis arribar a tenir una addicció que pot ser futbolística, per exemple, doncs ja és un punt negatiu de les teves capacitats? O...
2: No, el que penso és que la persona que té una addicció, el que hem dit abans, ha de saber demanar ajuda també.
3: Per molt psiquiatre que sí.
2: Quan no ho sabia demanava ajuda a la gent que l'envoltava, inclús als propis pacients.
3: Sí.
2: També volia saber la seva opinió.
3: D'acord, molt bé,
2: que és com un GAM, els GAMs que fem,
3: sí.
2: De primera persona jo n'aprenc molt de la gent que jo estic allà portant el GAM i n'aprenc més de la gent que el que he pogut llegir i de més, perquè n'hi ha casos que dius, hòstia, quina capacitat per portar-ho.
3: Sí, sí, a veure, entenc que estàs parlant de grups en primera persona, no?
1: No, grups d'ajuda mútua.
3: D'ajuda
2: mútua. I de famílies.
3: De famílies.
2: Us posaré un exemple, d'acord? Estan les famílies, que per cert el 80% són dones, els homes
3: no, gairebé no hi som,
2: els pares no acostumen a ser-hi, Però bueno,
3: això també ho hem d'arreglar, eh?
1: Estan més absents, sí, sí.
2: N'hi ha una dona amb tres fills, una amb esquizofrènia, el pare alcohòlic, que l'ha deixat tirada. Ella viu de, de netejar hotels i em comentava que es volia suïcidar però que no ho podia fer pels fills, eh? I jo en aquell moment pensava, com puc recolzar amb aquesta persona si de vegades jo em queixo de coses que ella no té, no té temps per aquestes coses tan banals, i a sobre amb recursos limitats i ja està tirant cap endavant. Aleshores jo ahir l'únic que vaig pensar que podia fer de positiu era escoltar-la, que sentís que algú l'escolta, perquè jo no era capaç de, o sigui, encara no tinc la madurez
3: de poder ajudar-la clarament com
2: exacte,
3: voldries.
2: Exacte, sí. Sí,
3: ja
2: sí.
3: Ja t'hi entès, ja. A veure, jo penso que avui n'hem parlat i força, no?, d'aquesta capacitat de tenir responsabilitat en la vida que et toca, no? També, jo penso que això també és important quan ets responsable, no? Quan has après a ser-ho, vaja. A mi una de les coses que m'atipa últimament és que em considerin irresponsable. Us asseguro que em poso una mica com una moto, eh? Perquè, bueno, perquè no sé, perquè sempre a vegades hi ha una tendència a destacar, no, precisament les teves virtuts i els teus defectes, i llavors, uau, què passa? Jo crec que això és molt important, sí. Escoltar en els grups és bàsic, sí. I tant. Però sigui qui sigui, siguis tu, sigui jo, sigui qualsevol, i ara que ens hem inventat el grup de, entre primeres persones i familiars, jo penso que encara és més lluent, això.
2: I tant, ens ha una gran labor.
3: Això és nou. Això no... No havíem sentit a parlar. Això és nou. Això no... No havíem sentit a parlar d'això.
2: Bueno, sí, no, ja,
3: sí?
2: Sí. Jo vaig començar a Carrer Cuba de Barcelona, que és l'associació de trastorns bipolars.
3: Ah.
2: I ja et parlo de fa 10 anys. El que passa és que ja després es va barrejar una cosa de calés, quasi jo... I uns quants vam deixar...
3: Es va malmetre.
2: Bueno, o vam entendre, igual ens equivoquem, eh? Mm-hmm. Però si busques l'exemple, busques, no sé, que busques algú que sigui genuí, no? No que estigui corromput o...
3: Ja.
2: No sé.
3: Ja.
2: És com si a l'associació nostra jo volgués posar-me un sou i si no, no es fa per voluntat.
3: Val, d'acord, ja t'entenc. Sí, sí, a vegades això també pot arribar a passar i espatllar, i tant. Sí, perquè fer les coses des del punt de vista voluntari que destacava el Joan, vull dir, aquí... trobar-se la mar de bé aquí, igual com per exemple ell ha manifestat que s'hi troba, jo també, i tu i tal, vull dir, no deixa de ser una manera altruista, innocent, tot el que vulguis, però que en el fons és el que potser convenç més que qualsevol altra cosa, no? Sí, jo penso que sí. Molt bé. Bueno, estem arribant ja al final, tu.
0: Al final del camí.
3: No, penses que això dura tota la vida o què?
0: No.
3: Molt bé, Jordi. Escolta, que tinguis una resta de juliol.
0: Molt bon estiu.
1: Jo ja m'acomiado avui, o sigui, és veritat que sí. Avui marxaré de vacances.
3: Molt bé.
1: I
3: que tinguis sort en la nova tasca que se't presenta i que tot sigui... així de vàlid, tant per tu com per ell, perquè això sempre és per tots dos, eh?
1: Sempre.
3: Això també és una dita que jo...
1: Sí, sí, al final molt... jo sempre dic, no?, aquella llei d'acció-reacció, no?, allò que tu fas, no?, sí, aquella sí. Força...
3: Això almenys jo ho tinc molt clar. Mario, la setmana que ve tornem.
2: Ok.
0: Momentos, marxem en Génesis, rodando confusión.
3: Oh, adéu. Adéu-siau.
1: Bona tarda, família.
2: M'encanta que em

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Alens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestre i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
1: Nom.
2: Coloma Seró.
1: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
1: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura, jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això. Tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar, vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava la seva llengua quan allà n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia el llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi abuela no hablaba
4: nunca de eso, pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen, y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con, mi, con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, ¿cómo decir, malado? Enferma y no, y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada, y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
4: És muy importante, muy, muy, mucho, mucho importante, pero es el único recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
4: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho, mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
5: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
2: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Ignasi Juanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
2: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
3: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
1: I a poc, la Coloma refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobo-Copatel, a Toulouse.
3: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobo-Copatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobo-Copatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment, van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
2: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
3: Grobo-Copatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
1: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024, es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la Coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
6: Que el seu nom sigui el símbol d'aquesta d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
2: La Coloma Serocosta, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i un cop alliberada continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor sense ser reconeguda a casa nostra en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
4: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè un camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
2: Sobreviure com un acte de resistència.

0: Coloma Seró Costa.
1: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
0: 15 de maig de 1945.
1: Situació.
0: Alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó Morir a Ravensbrück, i Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les sis de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis, reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
4: Nom.
0: Generosa Cortina Roig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
4: Matrícula.
0: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota.
1: La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen bàsicament doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
2: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa Cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història, ja de molt gran, a la residència on va passar els seus últims anys.
3: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred molts caps de família es guanyen un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Un pellerot no és res més que un trapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del drapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
2: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
1: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
3: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
1: La generosa Cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
2: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Saint-Lys. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
1: El que passava abans, no? Aquestes famílies tan, tan grans i tan extenses.
3: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
1: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
2: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
4: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. Jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
3: L'any 1931, la generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
1: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
2: Tenim la Generosa servint cafès olés, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, el germà Soldevila, fent negocis transfronterers.
3: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
1: En el moment en el que comença explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
2: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
1: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny, és a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
3: I què passen? Tabac?
2: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
1: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. A Andorra la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complimentar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac. Doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraband i evidentment et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies inclús per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa, i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte, o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
3: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraband.
1: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
2: I no només de presos polítics, també hi van tancar aviadors. Aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
1: Els aliats, en el moment en el que fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen, evidentment, a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs, en el moment en el que l'avió és abatut, si evidentment doncs, estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió. Perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
1: I és el que passava precisament doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
2: Això fa que dins de la presó de Lleida el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
1: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars, i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
2: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
1: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix, es crema veritablement, igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
2: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona, fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
1: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els pellerots! Aquesta trobada fortuïta a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
1: I aquí és on comença, veritablement, la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
1: No te quedes atrás
0: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
1: En Top Música Nueva.
0: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Boy.
2: Xerada.
3: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
4: Què tal, Paco? Com estàs tu?
5: Jo molt bé. Vosaltres, tu i el Joan, que porteu aquí ja una hora
4: fent nosaltres programa. Quan estem a la ràdio estem encantats de la
6: Som fixos a la ràdio, no, no es pot fer res millor.
5: Bona tarda, Matías.
7: Bona tarda a tothom, una altra vegada.
5: I... Ja podem posar un títol, no, al grup?
4: Sí.
5: Els quatre magnífics. Perquè, bueno, crec que estaria...
6: Un millor, quatre fantàsticos.
4: No, home, jo penso que al Joan li aniria bé aquesta categoria de magnífic. Perquè més aviat és una mica...
5: Bé, aquest programa i els que continuen seran especial, farem un programa especial d'estiu,
4: sí.
5: No tanta informació i més música perquè la gent sí. Pues, vagi escoltant coses, però estarà Xerada present durant aquest mes de juliol,
4: sí.
5: I hem pensat de fer un programa especial sobre bandes sonores, què us sembla?
4: Bé.
7: Quina idea, molt bé. Bona. Sí.
5: I bueno, i avui pues, li ha tocat al Joan parlar d'una banda sonora.
6: Bé, jo diria, qui no coneix a Forrest Gump? Sí, és famosíssim, no? Doncs, en especial aquesta banda sonora m'agrada molt perquè són cançons de l'època, de les èpoques del 50 al 80, que s'explica la vida d'un home senzill d'Alabama, amb discapacitat intel·lectual lleu, i la seva bondat i perseverància el porten a participar accidentalment alguns dels moments més importants de la història dels Estats Units, entre els 50 i els 80. Forrest, encara les seves limitacions, arriba a ser atleta olímpic, heroi i a la guerra del Vietnam, empresari i figura pública. L'eix emocional és la seva relació amb Jenny, amiga de infantesa i amor etern, on la seva vida tèrbola contrasta amb la de la Forrest Gump. La gran frase de la pel·lícula, la vida és com una caixa de bombons, mai saps el que et tocarà, resumeix el film acceptant l'inesperat amb esperança. Aquesta pel·lícula va ser dirigida per Robert Zemeckis, basada en la novel·la de Winston Gorham, un èxit mundial amb més de 3.667 milions de dòlars recaudats, guanyada de 6 Oscars, millor pel·lícula, millor director, millor actor, Tom Hanks, millor guió adaptat, millor muntatge i millors efectes visuals.

0: Més important el que hem dit abans és que tracta d'una sèrie de cançons que, segons abans del film, podem sentir cançons que pertanyen a cada època. A 50 tenim Elvis Presley, Duane Eddy i The Rooftop Singers, Wilson Pickett, al Folk i Protesta tenim John Baez, Buffalo Springfield, The Birds, Rock Classic com Clearwater Revival, The Doors o Simon & Garfunkel, Pop & Soul com Aretha Franklin, Four Tops, The Supremes, Cultura Hippie com The Mama and the Papas, Scott McKenzie, The Fifth Dimension i els anys 70-80, Loretta Lynn, B.C. Thomas i Willie Nelson. És un fantasy reconegut per la música americana des dels 50-80. Jo penso que la música digeix tot el que passa a la pel·lícula. Si és aquesta banda sonora, el film hauria perdut essència i fa un efecte de recolzament en tot moment.
1: La veritat és que és una pel·lícula històrica, realment. Es veu la història d'Amèrica i d'una persona. I nosaltres no podrem escoltar avui tota la banda sonora perquè era un doble, un doble CD amb, bueno...
0: 40 cançons.
1: 40 cançons. Però jo crec que les més... conegudes estaran, así que atenció a les bandes sonores i bueno, pues endavant.
2: Aquest sí que no tenia problemes, eh?

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a potato, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Oi que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí? Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
5: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
5: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
5: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
5: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
5: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
6: Sí.

0: i la Bella Hadid.
1: Sí.
0: Que són actors i, model, i una model, no? Un actor.
1: Exacte.
0: I una model.
1: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
1: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé, ja sé.
1: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno... Bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
1: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Doncs, i per últim amb el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
2: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
2: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
2: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent, llavors si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos, i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu. Només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa... Tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls, què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
3: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta, d'aquelles que... són una mica difícils de respondre, i jo m'incloc, i és, a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure, Júlia.
3: Va, començo jo. Jo penso que... potser que sí, potser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló, i penso, bueno, m'agrada, però d'altres... És que depèn. Si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic. Sí. Des del moment que acabes de menjar.
3: Sí.
0: Ostres,
3: prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
1: Depèn del dia. O sigui,
0: depèn del dia.
1: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el mood, no? I llavors ja doncs em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic, i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
1: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè yeah. Aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé, i entres en bucle, no?, i tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
2: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no, depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, és un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
3: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini. Mm-hmm. I perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir... Quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
1: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
1: que em donava igual. O ja. Sigui.
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
3: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, també penses igual, no?
2: No.
0: No?
2: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
2: Llavors, pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
2: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
2: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa. Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat a veure què n'opinen sobre això.
4: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
5: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
6: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
7: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
4: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
5: Jo estic prim, llavors no es poden ficar. Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
8: Sí que s'han posat en el meu cos. Suposo que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
4: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
5: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
8: Sí que he fet dieta per estètica, he fet una dieta bastant estricta.
9: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
4: És impossible que tots siguem iguals, cada cosa és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
5: Sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim. Això és el que penso jo, però és molt raro, perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
8: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
7: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
2: On han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat. No sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta que seria...
2: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
2: Els anuncis de Colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
2: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
3: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
3: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquell problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i...
3: No, o sigui, tampoc va ser molt temps perquè... O sea, crec que va ser un mesos, uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a sí. Bianca, Júlia, mm. Bianca, digues.
1: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig, no sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius, mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel
0: cap. Un canvi també de primària a secundària, no?, en aquest sentit.
1: I bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè uh-huh. És una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però uh-huh. No sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
3: Sí, a veure, jo també he sigut aquest
0: company. Tu has sigut aquest company.
3: És com que penso, millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Mm-hmm. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil, i has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
2: No,
0: Jordi?
2: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
1: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenies cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
1: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
1: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
2: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, i me recordo que m'havien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
2: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
2: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies tu això? T'afectava o
2: a mi m'afectava, em mirava al mirall i a vegades deia per què, però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris.
0: I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
2: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar per la mail i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
2: I jo també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta? Com una mica la nostra autoestima o no?
3: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
3: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: es mostren tal com són. Sí, hi ha una mica més de diversitat.
3: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
2: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
1: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és.
0: Clar, exacte. Això
1: qui porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
10: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
11: Sí, els que triomfen tenen
4: un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no sabeixo cap referent que sigui com jo?
7: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos. I
11: tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
4: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
7: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
12: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
7: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
13: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
6: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
1: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
1: Exacte, exacte. I... però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Uh-huh. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
1: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
1: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Uh-huh. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Uh-huh. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però... Si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
2: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
2: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal... de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
0: Mm-hmm. Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia?
3: A veure, depèn molt, perquè, clar... Els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
3: claro,
0: no?
3: Llavors,
0: és molt interessant, això.
3: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic,
14: Jo penso que en tant al físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada tal noi, si em fico això li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
3: Sí.
0: Us agrada?
3: Sí. Sí?
0: Sí. I ara us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
3: Les dues.
0: O...
3: Per ninguna.
2: Les dues.
0: Per cap,
1: Per cap, sí.
0: Passió.
1: Perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta,
3: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res?
2: Les dues.
0: Sí?
2: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
2: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava,
2: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
2: Has dit un altre punt, no?
0: Gaudeixes de l'esport ara?
2: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has
2: practico
0: dit, eh?
2: Practico per salut. Per... Vale. Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
14: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta.
0: I les talles són realistes o no?
14: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i clar, si em provo la talla S... és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar, s'acaba sí, no convertint en una tortura, no? A vosaltres també us passa una cosa així, no?
1: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà. També n'ha embolicat.
14: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè pot ser de fuet, pot ser de formatge...
14: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
14: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
14: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
15: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
15: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
15: Sí, i si... I de normal, si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
15: o sea, ostres. No, ni dir-li... no facis això, sinó
0: clar, no
15: fer-la
0: sentir
15: ja
0: malament, no? No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
15: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
2: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh, ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i sí, diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
2: I t'ajudo, exacte.
0: I si no, donaré una
2: abraçada. Aquí ja...
0: Perquè tu no volies una abraçada com ahir la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
2: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, seria una mica més constant amb ella, parlant,
0: és
2: ajudant-li.
0: Eh?
2: Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh, i tal, que els costa menjar... Pues a fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh, un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
2: exacte,
0: moment de menjar. Bianca, tu què faries?
1: Jo primer li preguntaria, uh-huh, i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati, amb, uh-huh, amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
1: Exacte, uh-huh, però no parla...
0: Que no llenci la paperera.
1: Exacte, no parla de menjar ni del seu problema, sinó...
0: Vale.
1: De la vida, i si no la vol, uh-huh, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no?, evidentment donar-li el suport, ui, l'adult que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia,
14: a veure, què faries? Jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria perquè ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans, uh-huh, i que entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca, sí. No? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
14: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Teniu ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram, amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
14: Jo crec que l'últim, com és allò?
0: L'últim és el Biel, el que diu de les flexions.
14: Jo crec que ha caigut una
0: en una trampa.
14: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser...
14: Sí.
0: Llegint alguna cosa o algun assessor, no?
14: I ja sense patir un dels dos.
0: Molt bé. Per tu l'abraçaries, no, també, el Biel, sí, segurament? Jordi, tu què? Amb qui deixes sense patir? La Daniela, el Roger o el Biel?
2: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe,
2: sí,
0: m'ha mirat malament.
2: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
2: No sé què li diria, però...
0: Perquè evidentment es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no?
2: Per part teva està clar. És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
1: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
1: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona, perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no deixa de girar, i mai no sabem com serem en el futur, no?
1: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant, doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
1: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
14: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati, i és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar, i a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre, bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
2: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca... A la Daniela, que ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta, perquè ja estem a punt d'arribar al final, i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat, com ho heu afrontat això, vosaltres com a amics? Com ho heu fet?
2: Bueno, jo no ho he patit de prop ser de gent que ha estat al meu costat, bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors no sé què li diria, estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
1: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
1: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
1: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
14: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlant com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica en nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
14: sí,
0: també.
14: Exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
15: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
15: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això de que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no... què és, perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
1: Sí. Jo ho vaig deixar de fer, va haver-hi un moment que vaig dir mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I
0: que bo això, no?
1: Sí,
14: jo també.
1: Sí,
0: va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
1: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava, o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
1: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
1: sí,
0: no?
1: Exacte.
0: Al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies. Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
2: Les famílies... apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica d'estar, si és amics de veritat. Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament, perquè... toca menjar, i has de menjar perquè has de menjar,
0: clar.
2: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
1: Sí.
0: Potser, no dic que ho facin malament, pobre, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
15: trobada la brometa. Familiar,
0: la brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has fet molt, t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
1: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple, els...
0: cal un podcast per a les famílies, eh?
1: Exacte, que... ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
1: Llavors, no és que això ara sigui... a la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
1: saps?
0: Pot ser. Sí. La resta, què en penseu d'això?
14: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes del que hem comentat?
15: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
2: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
1: Jo, primer de tot, si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por, i que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
0: tu quedis per tu, no?
1: Exacte, perquè és que després això surt. I si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
14: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Maybe I'm just crazy.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts una setmana més a aquesta nova edició de Jazz Setmanal. Un programa de jazz com molts altres, però en qualsevol cas, diferent. Diferent, tot i que en el fons és el mateix, escoltar i parlar sobre el jazz, però la forma que hem triat no és l'habitual. Aquí no dedicarem cap programa a un instrumentista concret, ni a un estil determinat, ni a una època concreta, ni a un instrument en particular.

I és que ja Setmanal gira al voltant d'un tema, d'un estàndard reconegut tant per músics, crítica i afeccionats. I un cop triat, oferir-lo amb diferents instrumentistes ordenats cronològicament, des de la versió més antiga de la que disposem a la més actual.

interpretat per les vocalistes Donat, que és una balada preciosa i que estic convençut molts de vosaltres coneixeu perfectament. Doncs bé, el primer enregistrament va anar a càrrec de la Big Band de Buddy Herman i està datat de l'any 1949. Jo penso que és obligat iniciar la selecció d'avui amb aquesta versió.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Buddy Herman Big Band, una formació que podem afirmar, i sense por a equivocar-nos, que era un recull dels millors músics del moment, entre els que cal destacar Stan Getz, el saxo tenor, Terry Gibbs, el vibràfon, el propi Buddy Herman, en aquest cas el saxo alt, Sud Sims, el saxo tenor, Serge Chaloff, el saxo baríton, Lou Levy, el piano, Don Lemon, el bateria, o Shorty Rogers, la trompeta, entre d'altres. Doncs bé, penso que hem començat de la millor manera possible amb la Big Band de Buddy Herman. I tot seguit ara avançarem 10 anys per retrobar-nos amb una propera versió. Concretament és la de l'any 1959 que el gran trombonista Urbie Green enregistra el 2 de març d'aquell any. Un àlbum que es publica amb el títol de Urbie Green Big Band. Doncs bé, sense més, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Urby Green acompanyat o al front d'una nombrosa big band. Aquest Early Autumn era l'últim tema de la cara B d'un LP original que el trombonista va enregistrar per la discogràfica RCE i publicat amb el títol de The Message, un àlbum que es va enregistrar a New York els dies 2 i 3 de febrer de 1959 i que va tenir com a acompanyants a una big band formada per John Bunch al piano, Teddy Kotick al contrabaix, Nick Stavoulas a la bateria, Barry Galbraith al guitarra, Dick Huffer al saxo tenor, Piper Adams al baríton, Al McCusick i Rolf Kuhn al saxo alt, Billy Wires, Eddie Bird, Marshall Hamm als trombons, Bert Collins, John Carisi i John Frost a la trompeta i, evidentment, el propi Urby Green com a trombó solista. Un Urby Green, de nom real Urban Clifford Green, va ser un trombonista blanc nascut el 8 d'agost de l'any 1926 a la població de Mobile, a l'estat d'Alabama, i que va morir el 31 de desembre del 2018, quan tenia 92 anys, a la població de Hellertown, en l'estat de Pennsilvània. Sens dubte, un grandíssim trombonista. I tot seguit avancem un any per escoltar el senyor Stan Getz. L'any 1960 és l'any en el que el saxofonista enregistra un LP amb el títol de Coal, Velvet and Voices. L'àlbum s'enregistra en aquells moments en l'Alemanya de l'Oest, concretament a la població de Baden-Baden, en el mes de novembre de l'any 1960 i pel segell discogràfic Verve. L'àlbum el conformen 10 estàndards i en el track número 3 de la cara A apareix aquesta versió.

Doncs bé, han estat Stan Getz, l'inolvidable Stan Getz, el saxo tenor, Jan Johansson, el piano, Freddie Dutton, el contrabaix, Sperry Caras, la bateria, David Hildegard, el vibràfon, i tots ells acompanyats d'una secció de corda, sota la direcció i arranjaments del gran mestre Russell Garcia. I tot seguit, tothom dempeus perquè anem a rebre a un gran, gran de la nostra música. Estic parlant del trompetista i vocalista Chet Baker, un artista excepcional amb una vida molt dura que el va portar a la presó en diferents ocasions, una vida torturada pels excessos, addicte a les drogues i entre aquestes l'heroïna, el que va portar a morir el 13 de maig de l'any 1988, quan diuen que va caure de la finestra de l'habitació de l'hotel on s'allotjava en la ciutat d'Amsterdam. S'ha especulat molt sobre si la seva mort la va provocar una caiguda fortuïta o algú el va ajudar a caure. El que, i segons fonts policials, és que a l'habitació es van trobar restes d'heroïna i de cocaïna. Probablement, i amb el pas del temps que ja ha passat, doncs penso que mai sabrem la veritat del succeït. Però bé, el que ara ens toca és escoltar la seva versió d'aquest Early Autumn, el que avui estem dedicant al programa. Senyor Chet Baker, com deia abans, tothom dempeus.

Doncs bé, una versió curta, però com no podia ser d'una altra manera, una versió magnífica. Hem retrocedit fins l'any 1966, quan Chet Baker, mitjançant el segell World Pacific, publica un àlbum amb el títol de Quietly There, en el que, acompanyat per una secció de corda anomenada Carmel Strings, va enregistrar aquest LP el juny de l'any 1966, concretament a la ciutat de Los Angeles. En aquest disc, Chet Baker toca el fliscorni, i l'orquestra va ser dirigida per Harry Weitz amb arranjaments de Julian Lee. Bé, i ja continuem el nostre recorregut per aturar-nos ara en l'any 1977, quan el guitarrista suec Rune Gustafsson i el seu grup en la ciutat d'Estocolm, en els estudis Metrònom d'aquesta ciutat, enregistra un àlbum que es publica amb el títol de Move. Escoltem la seva versió del tema d'aquest Early Autumn, al que avui dediquem al programa.

Doncs any 1977, i com abans deia, d'un disc titulat genèricament Move, hem escoltat el senyor Rune Gustafsson a la guitarra, Matt Winding al contrabaix, Ed Tigpen a la bateria, Peter Wicking al llaüt i George Badenius i Jan Schaffer a les guitarres d'acompanyament. Bé, i d'un guitarrista a un altre, millor dit, en aquest cas a dos, de Rune Gustafsson a Barney Kissel i Herb Ellis, que plegats van col·laborar en un disc de l'any 1977 editat amb el títol de Poor Butterfly. Doncs bé, anem a escoltar la seva versió.

també Bernie Kisely, Herb Ellis a les guitarres solistes, acompanyat de Monty Budding al contrabaix i Jake Hanna a la bateria. Ells han estat els protagonistes. Poor Butterfly, un àlbum editat pel segell Concord. I doncs bé, continuarem, però no canviarem d'instrument, tot i que si ho farem d'instrumentistes, de les guitarres de Bernie Kisel i Herb Ellis a la de Bucky Pizzarelli i el seu fill John Pizzarelli, que amb dos donen suport al gran violinista Johnny Frigo. Aquesta versió que tot seguit escoltarem l'he recuperat d'un àlbum editat pel segell Chesky i publicat l'any 1989 amb el títol de Live from Studio A in New York. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs sí, hem escoltat el senyor Bucky Pizzarelli a la guitarra solista, Johnny Frigo al violí, John Pizzarelli a la guitarra rítmica, Ron Carter al contrabaix i Butch Mills a la bateria. Ells han estat els cinc músics que el 16 de novembre de l'any 1988 es van reunir en els estudis A de la companyia RCA per enregistrar aquest disc. Bé, i tot seguit anem a rebre un quartet que en el seu moment va liderar el gran saxofonista Charlie Mariano. Hem avançat fins l'any 1991, quan enregistren un àlbum el que titulen Autumn Dreams. Ho fan en el Trichy Tow Studios a la ciutat de Múnich entre els dies 7, 8 i 9 d'agost de l'any 1991 i posteriorment van publicar aquest treball en el segell Alpha Music. Doncs bé, aquesta serà la seva lectura.

Doncs bé, ells han estat Charlie Mariano al saxo alt, Mal Baldron al piano, Paolo Cardoso al contrabaix i John Veitch a la bateria. Bé, no em canso de dir-ho. Aquest Early Autumn em sembla una balada meravellosa, d'aquelles que entren poques en una dotzena. No em canso de dir-ho i evidentment, no em canso d'escoltar-la. I tinc una nova lectura del tema per compartir amb tots vosaltres, la que l'any 1992 ens va deixar el trompetista en aquest disc fliscornista Red Rooney, que he recuperat d'un disc titulat Ten and Now. És un àlbum editat pel segell Chesky Records i que va ser enregistrat a la ciutat de New York els dies 13 i 14 de maig de l'any 1992 en l'estudi B dels BMG Study Sound. I aquest àlbum, per cert, té una curiositat que crec que val la pena comentar, perquè així podem evitar malentesos i que penseu que he comès un error de bulto. I és que, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom de Red Rooney, però curiosament en aquest tema, en aquest Early Autumn, que escoltarem tot seguit, ell, el senyor Red Rooney, no intervé i tot el protagonisme solista va a càrrec del saxofonista Chris Porter. Escoltem aquesta versió.

Doncs bé, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom del trompetista i fliscornista Red Ray, però com he escoltat i com us he dit abans, el protagonista exclusiu, si més no, en aquest track ha estat el saxofonista Chris Potter, que ha estat acompanyat de Gary Dale al piano, Jay Anderson el contrabaixista i Jimmy Madison al bateria. Doncs bé, continuem, i jo diria gairebé que per finalitzar i per allò de canviar de cicle, he seleccionat un disc publicat l'any 2000 i que en formació de duet ens presenta el pianista escocès David Nipton i el clarinetista i saxofonista britànic Alan Barnes, que en un àlbum que van titular Summertime ens van deixar aquesta lírica versió.

Doncs bé, i s'han estat, tal i com dèiem, Alan Barnes i David Newton. David Newton, el piano, i el clarinetista Alan Barnes. Doncs bé, pràcticament, aviam, si ens dona temps, no, crec que ja no ens donarà temps gairebé a res.

Sí, ens acomiadarem amb el senyor Joel Fram, el saxotenor de fons. Joel Fram, el saxotenor, Ciro Chesnut al piano, Dezlon Douglas al contrabaix i Duduka da Fonseca a la bateria. Tema enregistrat l'any 2009. Doncs sí, fins aquí el nostre temps i, conseqüentment, fins aquí el programa. Com sempre, abans del comiat final, vull agrair-vos la vostra sintonia i el vostre suport, que, com sempre dic, sense vosaltres, res del que fem tindria cap sentit. Recordar-vos que, si és del vostre interès, podeu recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora. I dir-vos que, per part meva, la penjaré al mur de Facebook del perfil ja setmanal i en el meu propi. Soc en Valentí César i us espero la setmana vinent. Fins llavors, us recomano que escolteu molt i bon jazz. I m'acomiado amb aquest habitual... A reveure, amics.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres, que et facin marxar.

0: que ens cura.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una...

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.